0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

right. I can't go wrong trying to make things right.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Ahir milers de ciutadans es van manifestar arreu de l'Estat contra la gestió de Sánchez de la crisi, en molts casos convocats pel Partit Popular i Vox. La de Madrid hi havia els líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
1: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT que de moment mantenen en la vaga per al primer dia del curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
5: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
5: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
6: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
5: L'estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament al 2035.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
5: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Bodosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Slikmetieva ha quedat eliminada contra l'uzbeka Rajimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madreny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 142 del rànquing ATP. I a aquesta hora, en joc, Carlos Alcaraz, que s'enfronta al portuguès Jaime Faria. El murcià domina 2-7-1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Xinès Wu?
1: Wu.
7: Però Wu no era un d'aquests de bola de drac? El monstre Wu o...
1: És el que... com es deia la pel·lícula aquesta? De Monstruos, S.A.? Ah. Que ve Wu?
7: Ah, sí?
8: Espantava? Sí, la nena es diu
1: Wu. Correcte. Hi ha tot de cares que em feien que sigui.
7: Sí, és que però... millor que ho tirem per aquí, el monstre Wu. Un que feia saltar del llit.
9: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: bon dia, matiners. Avui és dijous 3 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i 35 graus en gran part del país, i els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui hi ha Montgat, al Maresme. El sol sortirà a les 7 i 19 i el dia durarà exactament 13 hores i 2 minuts.
0: Vinga, dia llarg també. Lara García, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'actor Javier Bardem que diu: ser progressista implica creure que el progrés social mai ha estat definitivament conquerit. El progrés és la protecció de les minories i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
0: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Bon dia, què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Graset, potser en directe?
3: Li preguntarem al Xavier, que encara, crec que encara està de vacances, però li preguntarem...
0: Ah,
3: però
0: si vol... crec que encara no...
3: Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema, eh?
0: És més per Juana Dolores?
3: No, home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Graset. Que...
4: jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
2: Contra ell, no, no.
4: Contra ell, jo crec que no anava...
3: Va rebre ell com...
0: Va rebre ell.
4: Dany col·lateral.
2: Però va riure molt, el Graset.
4: Sí, sí.
0: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho

0: 5 del matí, 9 minuts. És que no sé què us fa tanta gràcia.
1: Home, guapo.
0: No, eh? Guapo.
1: Sí, del matí,
0: per
1: això.
0: Per favor, sí, i tant.
1: Sí, sí.
0: Entra Damià o David ara mateix, perquè l'estudi... I jo deixo de fer el programa. I
1: no, no,
0: fet,
1: nosaltres marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí la...
1: No, que nosaltres marxem, us deixem
0: intimitat. No, no, no, que no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs, bon dia, matiners, avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
2: Perquè això té trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Roft, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació no és precisament
0: còmode ni agradable, no, tampoc. Perquè... Ah, no és casual.
2: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un Alcatraz del desert, no? Una miqueta.
2: Ens tenim una mica tu dels estius de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
2: Són toxicomans.
0: Són... Wow.
2: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, eh? Et veig allà al allà, desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, eh, Àlex?
2: Jo soc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Especial.
0: Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
3: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves tres millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Brucpla permet recuperar les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell, Marta.
1: I diem atrevits, això, eh? Perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant i sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
0: Quina poca gràcia que em fa,
1: sí, la veritat,
0: de la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
1: Sí, sí, que ho provin a Sabadell, que vagin fent...
0: Ho diu una terrassenca per qui, per qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, que hi haurà terrassencs que diran, home...
1: Estan d'acord amb mils terrassencs.
0: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
4: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats i ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
0: Minut i mig, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
5: Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí.
6: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or, i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ara Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola, dice.
2: Ángel.
1: Ángel.
2: Ángel.
3: Ah, es que me llamo Ángel.
2: Perdón.
3: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
3: Sí, claro.
2: Bueno, pues Ángel...
3: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
2: Con lo bonito que tú eres.
3: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
2: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
1: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
1: Ara sí, ara sí, ara sí.
0: Que fos alemany a vegades al català, eh?
1: Angel, Angel.
0: Ja, de veritat, va, hi ha vegades que dic...
1: Espavi!
0: Noi. És que de veritat, anava mirant el tall i penso... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa
1: Angel.
0: És Angel i l'altra és Àngel.
1: Claríssimament, nois. És voluntat, eh?
0: Totalment.
1: És voluntat.
0: L'Atrapa'm de, si pots, de TV3 té uns concursants molt aplicats, Marta.
1: Sí, és que tots tenim una amiga com la noia que ara escoltareu. Després dirà que no li ha anat bé l'examen i traurà un 10.
4: Atenció en aquesta bíblia, eh? Pata, pa. Quantes pàgines té això?
5: No sé, com, bueno, 43 comarques, una per comarca, i hi ha informació bàsica.
6: No només hi ha comarques aquí, eh? Allà. Té moltes notes al darrere.
4: Ah, s'ha fet notes?
6: Sí, tant. Programes de TV3. Programes de TV3, Eufòria, concursant d'Eufòria.
7: És una enciclopèdia, això.
4: Una cosa més que de saber o no?
7: Bueno, se'ns ha confessat que allò al moment de la dutxa al matí, que escoltes una mica de musiqueta, ell ha estat preparant també la trapa amb si pots amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes.
4: Ho dius en sèrio?
5: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res.
4: Està com indignada. Em foto el dossier de comarques de Catalunya i no em pregunteu res?
0: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
1: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
8: Estava pensant si Real Madrid fuera el rei León, com seria. Està claro que Courtois seria Timón, Cucurella seria Rafiki, Vinícius, Bernardo Silva i Arda Güler serien les hienes, Pumba seria Tchouaméni, Camavinga seria Zazú, Mufasa seria Florentino, Rüdiger seria Pumba, Mbappé seria, també podria ser perfectament Mufasa, podria ser Simba de pequeño, i lo que més clar és es que jo seria Scar.
0: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment als matiners d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
1: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles. En aquest cas va dedicada a el nostre company Frederic Vincent.
0: És que clar, a veure, Freddy és fan absolut
1: gran
0: de
1: fan.
0: Taylor Swift.
1: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina. Te felicito
0: que viene tú. Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piticlin.
1: Home,
0: una mica de caixa.
1: No ha parat mai, no ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid on seguirà, on segur que es forrarà, vaja.
0: Quan te n'adones del patrimoni més a més de Shakira, dius també, hosti, després vas estar amb l'estiria ronça per 4 duros per entendre's, per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
1: Sí, pot ser per collar una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde
0: ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
1: Tu no pare, aquest,
0: comença a facturar una barbaritat.
1: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
0: Doncs vinga, a facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. A veure què aconseguim facturant.
1: Tan mal.
0: Els, hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
1: Això,
0: no? Podríem fer.
1: Seria xulo, eh?
0: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
1: Doncs el portal Girona Secret ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
9: Tenia uns 12, mare d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar a fer un esforç perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fet de ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
0: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa hauria de fer un programa des del càmping, directament, sí. També t'ho dic.
1: 100%. Allà en una cadira?
0: No.
1: 100%, m'agradaria tant.
0: És que jo la seguiria.
1: Jo crec que alguna secció d'aquí del matí ha fet des del càmping. Però així amb tele...
0: Però amb tele, amb tele.
1: Tindria la seva gràcia.
0: Allò amb el banyador, amb el pareo després d'anar a la piscina...
1: Ulleres de sol...
0: Ulleres de sol... La vida del càmping. La vida del càmping.
1: Crema. Ai, mira, hi ha un raig de sol. M'agrada.
0: Doncs vinga, deixem anar aquesta idea des dels matiners, estimada Laura Fa. I també a aquestes hores, quan falten 8 minuts per 5:45 del matí, volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio van posar el focus en l'assassinat a Manresa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloi, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
11: Haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas, no som menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
12: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
10: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
13: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar, quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ónega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I Ahora Son Soles.
14: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
15: Hola, dice...
14: Ángel.
13: Ángel.
14: Ángel.
15: Ah, es que me llamo Ángel.
14: Perdón.
15: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
14: ¿Sí?
15: Sí, claro.
14: Bueno, pues Ángel...
15: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
14: O lo bonito que tú eres.
15: Por eso, tú me llamas lo que quieras.
14: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
13: Ángel.
14: Ángel Llàcer.
13: Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
10: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
16: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le desmienta la versión oficial. Está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada, como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
0: Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
1: Ja diria bé.
0: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar.
1: Han de
0: trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
0: Canviar d'opinió és important a vegades.
1: Sí, que necessari.
0: La gent, tu no sé si tens amics d'aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
1: Jo a vegades, eh? Jo, l'amiga sóc jo, també
0: ja,
1: t'ho diré.
0: Ja fas cara, ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 6:15 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Tot i així no podem passar per al que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 54, i ja em perdonareu, però jo no sé qui és, no, la Natàlia
0: tu,
1: Estrada.
0: Jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
1: No sé qui és.
0: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
1: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari, i a l'Alba Vergés també, evidentment.
0: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners i matineres.
19: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
18: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonás, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic, i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho he passat increïble, i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
19: Els matiners.

0: més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada. Y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir en declaració al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada d'aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. Aquí també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Carles.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament, amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar són, per les textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
0: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
0: I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
0: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
0: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
0: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlid que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles.
0: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim el cessament del ministre de l'Interior.
0: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lídia Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
10: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure, després de veure aquests canvis de preu. Resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
10: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
11: sé que estaves... Torna-hi.
10: Barcelona i Lleida, on es condueix pitjor.
1: Jo vaig per Lleida amb por.
11: Tu a Lleida, guapo, no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, allà sí, a la Seu Vella.
11: A la Seu Vella.
10: No saps si ets
11: a la Seu Vella de Bonàpols.
1: No hi podem pujar. Sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... tinc por, Marta, vaig amb por per Lleida.
11: Seu Vella no és Seu Urgell, no ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, per favor.
11: Oh, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, no sé, tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
11: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
10: Fem-ho, fes de mon test.
1: No, Sílvia, seguim.
10: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
10: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
10: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardiners de Gràcia. Veureu turcs fent-s'hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
10: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions. Ho explica el diari Més.
1: Amb només 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Curado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? Ja m'he hagut de tornar a posar el ventilador a l'habitació.
9: Sí. I tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada. Matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també al prelitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 932017474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui, dijous 3 de setembre, Marta.
11: Sí, comencem parlant de cinema, perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis, doncs, que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment no són les definitives, per això encara haurem d'esperar, però les que tenen més números, sens dubte, seran La Bola Negra, que hem parlat abans, de Los Javis, o El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen i amb Miki Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 2:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock.
1: La vida. Torna cop de rock.
11: Torna. Ho fa el Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb de Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a cop de rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja serà Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou.
12: Molt bon dia.
1: A veure, ara sí, bon dia de nou.
12: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
12: Sí, gràcies.
1: No, si és una manera irònica.
12: És irònica. Saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions. Està costant, això.
12: Sí, però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no. Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has d'arribar puntual.
12: Vamos.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
12: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
12: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, a veure, avui selectivitat.
12: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
12: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, digue, pregunta.
12: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, ja m'ha explotat el cap. Quin percentatge d'alumnes va superar aquest examen?
12: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
1: Al setembre, de la repesca.
11: Quin percentatge? Així.
12: És a dir, ja la convocatòria de setembre, la del setembre.
1: Jo diria un... Avui començo jo.
11: Vinga.
1: Jo diria un 70.
12: Val.
1: Això és molt, eh?
12: Marca. Anàlia, 70.
11: Jo, 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
11: Jo, 75.
12: Molt bé.
1: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
12: Canalia!
1: Sara Llobet, funciona millor sense tu.
12: Sí.
1: Que està aquí la faraigua.
11: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, no em facis senyal d'acord, no. S'ha acabat. Explica'ns-ho, això.
12: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu.
11: Quin ull que tens.
1: Cada dia més.
12: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé avui. La Lara està desinfladeta,
11: 6,
1: perquè porta 2 dies guanyant.
11: La mitjana, avui ja...
12: Del setembre,
11: vaig sobrada, tio. Això vol dir que molt malament, no?
13: Un 6 i pico.
11: 5,9.
12: 5,5.
1: Molt bé, Marta.
11: Bueno, molt bé.
12: I
0: I per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre, i s'hi van, bueno, els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4 al juny.
1: Gens malament.
11: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
0: Vinga,
1: i millora't, com sempre.
0: Gràcies.
1: Ha arribat a 6:15 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
13: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda d'aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure. Feeling. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
14: Doncs mira, avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aire Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que tenim unes ganes...
14: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
14: Sí, sí.
1: Dir, perquè no.
14: I per molta gent a les llargues també, diguem.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset al Mestres 24, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
14: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
14: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
14: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
15: Garriga, què fots?
16: Estic esperant els primers visitants del tour.
15: Quin tour? Què dius?
16: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
15: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
17: Where can I find it?
15: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
17: Antoni Bassas.
15: Veus que m'ho sap? En Lídia Heredia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La millor hora del dia. Hola, Matías.
18: Millor hora
19: del dia.
18: El matiner.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
20: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
18: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.

0: Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols
1: dir? Una aranya. Un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa.
2: Així peluda. Però...
3: és que l'aigua, de veritat.
1: No era peluda.
2: Ah,
1: no era peluda.
2: Les aranyes peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo.
1: Diàmetre.
0: Però escolta'm una cosa,
1: aquí,
0: com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé això.
2: És molt valent,
0: molt bé.
2: Eh?
0: Sí, és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I,
0: mira, no, home.
1: I després he estat investigant una mica, com es diu el bitxo aquest, i què fa això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta, però que no molesta gaire. O sigui que dic, mira, pues encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament,
1: doncs. Els insectes de la casa.
0: Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm i...
1: Es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí. Aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre aprenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat, i espera, i més que ho notaràs, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36, 37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37, 38, i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetats. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oi tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Però no, està
2: bé, això està bé.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí, sí, sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Ah, sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, és l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només en 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio. Una d'aquelles cançons que segur que recordeu. Són Black Eyed Peas amb Where is the Love.

0: Martí, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí, Ricard Ostrell. Està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard, és que ara com que compartim... té un estudi flamant, Ara s'ha posat els cascos.
1: Oscar Fernández, eh?
0: Com? Perdó, perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández, quin el teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, sí. És on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val. És a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Bulletins.
0: No. O sigui, si el
1: que
0: teu
1: de fet
0: estudi...
1: és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia.
0: Exactament.
1: On ets tu.
0: No, exacte. Però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners s'hauria de dir estudi Canalies.
1: Sí, perquè ets el primer que vas començar a tenir el nou estudi.
0: Exactament. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà, veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé, sí.
0: Ah,
1: sí, sí.
0: Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla, sí. Ja saps que a vegades de
1: sí,
0: es desperta
1: no, avui he
0: al
1: dormit
0: matí.
1: Unes... no arriba a 6 hores, però bé, bé.
0: Ah, però està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol,
1: sí.
0: Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa és una provocadora com a artista i això està bé. Ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia. Molta gent ha parlat d'ella i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs critica les influències d'esquerres. I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual, i sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu, l'entrada és totalment gratuïta.
0: Que era quan convidava la Juana Dolores a...
1: Molt polèmic, no és.
0: Exactament,
1: eh?
0: No, molt polèmic, sí, sí, no és. Sí. Però sí que és cert que és una persona que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir el
1: sí,
0: Xavier Grasset.
1: Sí, és una provocadora, perquè és que la provocació ven, funciona, i és una manera també de fer de provocar debats i de generar cap a cinc coses. És una gran artista,
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia, hauríem de fer la reconciliació, Ricard.
1: Vam fer-ho a Col·lapse, alguna cosa.
0: Ah.
1: No me'n recordo què vam fer, però vam... Era com vídeo, vam creuar-los, no sé ben bé què vam fer, però alguna cosa vam fer, sí.
0: Bé, doncs en tot cas...
1: Tinc una memòria de peix, com veus.
0: Cada dia pitjor, Ostrell.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs res, d'aquí molt poc engega el matí de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé, que
1: gràcies.
0: Avui tens, com sempre, últimament està la informació carregadeta, eh?
1: Sí, avui anirem cap al Congrés dels Diputats a partir de les 9, perquè parla Pedro Sánchez, i el sentirem després d'un ball de versions que hem de conèixer entre els avisos policials, els informes policials, el que va dir Pedro Sánchez dilluns, en fi, avui sabrem doncs, més detalls de la implicació de Marroc també en tot el que ha passat a Ceuta.
0: Estupendo, doncs escolta'm, tot teu.
1: Gràcies, fins ara.
0: Que vagi molt bé el dijous, Ricard, fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

0: 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula:
0: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de Queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu, en Joan Soldevila, d'Escart.
3: No pengi, senyor, el passa amb la Casa Gallimó. Calo Gallimó, bon dia. Qui demane?
2: Bon dia. Busco el germà Soldevila, de Casa Mogueu.
3: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra el llenyol tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
4: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't i ves com un llamp, però com un llamp, cridar al Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
5: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
6: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
6: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica, doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anava amb un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
5: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. El germà Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
6: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
6: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador o un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
5: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
7: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa.
8: A casa dels padrins?
7: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
8: Los que viure, sí.
7: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a casa de Moreu tenien una persona ingressada.
8: I qui ho va dir, això?
7: Ah, el capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
8: El capellà del poble una mica de dretes.
7: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
6: Què va comportar? Que aquest agent, amb un poble que es diu el Pont de la Taula, a molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I, amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
5: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
6: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar, però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia ell al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en hores. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
5: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
9: No totes les dones tenien el mateix paper a dir...

0: per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no? I tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien sortir, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació, i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar en el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència, i al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè els camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones, o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Morau, reneboda de la generosa, en parla.
2: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys, i el fill el va tindre que deixar amb una veïna, i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin, perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
3: Sabem que a l'André el cuida en un primer moment una veïna, i finalment l'acull una germana de la generosa, que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
4: Amb els familiars, igual amb la tieta Antònia, que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Feia una cosa que el nen, el papa i la mama, clar, això li deve explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
5: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
3: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
5: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro, i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a cavar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars, doncs, que estaven també amb aquest grup de gent, i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps,

0: El maig de 1944, França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xucla Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
1: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
2: De camp, en una masia, com en una masia.
1: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
2: És metge.
1: És metge.
2: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
3: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Tercera legislatura.
3: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 4. Corretja.
3: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
5: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
6: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
7: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes, gràcies.
3: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
8: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
6: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
3: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
5: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
3: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació. Drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial, però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però afortunadament se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica, i per tant està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, ex magistrat de la Audiencia de Barcelona y ex director de la Escuela Judicial Española.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Viktor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, Es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que es considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte, no?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país, és una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada, hauries de desplaçar, no?, una part d'aquest poder judicial per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirà la funció de control del poder. O sigui, al final el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions: o bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i per tant que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que a més es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. la línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente la justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, en la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia, el Parlamento puede imponerle un marco jurídico que, porque la justicia se queda atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i per fer-ho havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el comitè de selecció de jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales com la del Tribunal Suprem i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades, llavors si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions, perquè si va ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el també el que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt amb precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals, i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria, doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el poder, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. El juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, El Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodón i Ana Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, és clar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llobre aquí desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteia a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir». Feu mitja volta per tornar-se'n i llavors s'aturà perquè acabava de sentir unes veus a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
2: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, una avaria, en aquest cas a la C33 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció també Mollet del Vallès. I en clau política, el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. De fet, la crisi migratòria va provocar ahir mobilitzacions arreu de l'Estat amb signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida, unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i una detenció, en aquest cas, a Tarragona. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb vostè i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb comissions obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Ha estat el tercer acte de la jornada en record de la víctima després del minut de silenci del migdia i una altra marxa a la tarda. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer nuvolades al Pirineu, però sense previsió de ruixats. Les temperatures continuaran pujant, sobretot durant el dia, amb una massa d'aire càlid que es consolida al territori. Pel que fa a les temperatures, les màximes se situaran entre els 30 i els 35 graus a bona part del país i els 37 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de dijous. Avui és 3 de setembre d'aquest 2026. Fa molta caloreta, hem començat el matí ja amb temperatures que són altes, eh? No és a la temperatura aquella que voldríem nosaltres. Ara mateix tenim 25 graus. La mínima d'aquesta nit no ha baixat dels 23-24. O sigui que caloreta, i avui arribarem als 33-35 al migdia, eh? I atenció, perquè dissabte i diumenge 37, diuen 37, possiblement a molts llocs 40, eh? Perquè veiem com està la cosa, caloreta assegurada, eh? Dijous 3 de setembre, la Mare del Pastor Diví, Sant Gregori el Gran, Sant Zenó, Sant Simeó, Santa Estilita el Jove, Santa Basilissa, Santa Seràpia, Santa Eufèmia, Santa Dorotea i Santa Tecla. Des de la ràdio, felicitats a tothom que avui celebri sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Mercats Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, La Cellera de Ter, L'Estartit, Figueres, a Girona, Can Giver, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia: setembre assolellat, bon vi assegurat. Setembre assolellat, bon vi assegurat. Home, aquest any el vi ha de ser una collita bona, eh? Tanta pluja a l'hivern, per dir-ho així, al mes de febrer, març, abril, i ara aquest sol solar-lo. No sé si a alguna vinya li ha anat bé, perquè aquest any les tomateres i moltes plantes, malament, malament. Tomates petites, molta planta cremada, massa calor, massa calor. Ara la vinya això li fa grau, eh? Diuen que fa grau. La cita del dia: l'artista ha de ser una barreja d'infant, home i dona. Ho va fer i ho va dir Ernesto Sabato. El sol ha sortit a les 7 i 17 minuts, eh? Cada vegada més tard, s'amaga més aviat, a les 8 i 20 ja fa fosc. Avui, 3 de setembre, no celebra cap dia internacional, eh? Hi ha dies que hi ha molta cosa, avui no, no hi ha res. També és el sant de Sant Gregorio Magno, Sant Aigulfo i Sant Sàndalo, eh? Són noms una mica diferents, però que també celebren el seu dia de sant. J.K. Rowling, que va ser l'escriptora del Harry Potter, va dir que el destino es una palabra que usamos para ver una retrospectiva elección con dramáticas consecuencias. És allò que quan no hi ha una cosa bona, és cosa del destí, és el destí. I quan és una cosa bona, doncs també és el destí. Avui hi ha lluna menguant, 65,85 il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 de setembre, falten 23 dies. I tal dia com avui del 3 de setembre, l'any 2009, Michael Jackson és enterrat en el cementiri Forest Lawn de la ciutat de Los Angeles, 70 dies després de la seva mort. El 2004 va succeir la massacre de l'escola de Belsen, en la que les forces de seguretat russes maten a 335 persones en l'operació d'alliberació de rehens. L'any 1944 van enviar la nena jueva Anna Frank, autora del diari d'Anna Frank, al camp de concentració nazi d'Auschwitz, a Polònia. Moriria probablement de tifus al febrer del 45 en el camp de concentració de Bergen-Belsen, al igual que la seva germana Margaret Falk. L'any 1864 va haver-hi una explosió en una fàbrica d'Alfred Nobel per elaborar glicerina, element fonamental per produir dinamita. L'any 1921, un huracà arribava a Nova York, siguent l'únic registre que es té d'aquest fenomen a la història de la ciutat, que no és normal, que arribi un huracà a Nova York, però mira, hi va haver-hi un. Tampoc és normal, i aquí al sud de França hi va haver-hi un aquest estiu, aquests dies de tanta calor i després una tempesta forta, i va arrasar més de 300 cases, les imatges espeluznants, eh? I diu, això canvia, el temps està canviant, la calor ens arriba aquí. Aquell deia, el desierto avanza, aquella frase famosa, i tant, el desert i la calor. Tenim temperatures africanes a l'estiu i, naturalment, fenòmens també que són tempestes molt fortes, de pedregades increïbles i fins i tot esclafits i tornados. L'any 1821, la regió de Chiapas, el que és l'actual Mèxic,
es declara independent d'Espanya. I avui, 3 de setembre, és l'aniversari de Sharon White, snowboarder nord-americà, 40 anys, Garrett Helpful, actor nord-americà, 42, Augusto Farfus, pilot d'automòbil brasileny, 43, Charlie Sheen, actor nord-americà, 61, en Charlie Sheen, Valerie Perrin, actriu i model nord-americana, 83, Ellie Brennan, actriu nord-americana, descansi en pau, al igual que James King, que va ser tenor dels Estats Units. També Carl David Anderson, físic nord-americà, Premi Nobel de Física de l'any 1936, descansi en pau. Hem d'anar a fer una ullada a Empordà.info per veure què passa al món. Els problemes d'habitatges disparen a l'Alt Empordà, igualen la diversitat funcional de les demandes socials el 2025. Cada vegada hi ha més gent que s'acosta als serveis socials a demanar, bueno, que té problemes, que no troba un habitatge per viure. Rafael Ayensa, el mestre d'aix empordanès del modelisme naval i les màquines de vapor. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. Els alcaldes de l'Alt Empordà exigeixen serveis dignes. Viure en un poble no pot significar viure de menys qualitat. Vinga, va, som-hi! Tenim molta feina per endavant, eh? Tenim moltes hores de ràdio per omplir. Ara una mica de música per arribar a l'informatiu. I ho farem amb Anna Mena i Carita Triste.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: La veu d'Amaral amb una bona peça, Libre.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran

Gran Ball amb l'Orquestra Meravella, també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar, plaes controlats. Aquí la tens, Katy Perry. Te'n recordes d'aquest Woman's Wall?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Faig amb tot. Sí, sí, me la sua, eh? Ho diuen així de clar. Són les Montses.

Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Bebe Reixa, aquí tens la seva nova cançó. Ha sonat moltíssim aquest estiu, eh? Fightless l'acompanya amb aquest New Religions.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. I tant que sí, s'acosta la Festa Major de Sant Cebrià, eh? Vinga, aquest cap de setmana podeu descansar, perquè després vindrà la festa grossa, eh? L'altre cap de setmana podeu anar a la platja encara, el de l'11, i després ja Festa Major de Sant Cebrià. La Ludwig Band, millor amb ell.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia, benvinguts avui en aquesta jornada des de dijous 3 de setembre a aquesta edició del Bolletí Informatiu Municipal i Comarcal. Aquests són els nostres titulars. 23 alcaldes a l'Alt Empordà reclamen uns serveis bàsics dignes. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus i una nit històrica de 32,5 a Portbou. La UGT i l'Ajuntament de Portbou reclamen mantenir la base de manteniment de Renfe. L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment de Catalunya. Els problemes d'habitatges disparen a l'Alt Empordà i igualen la diversitat funcional de les demandes socials del 2025. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I comencem per aquesta reclamació dels alcaldes de tenir uns serveis bàsics dignes a la nostra comarca.
3: 23 alcaldies de l'Alt Empordà han impulsat un manifest per exigir que els municipis de la comarca disposin d'uns serveis bàsics dignes i fiables. Els alcaldes i alcaldesses denuncien que molts pobles pateixen de manera reiterada talls i microtalls de llum, problemes de cobertura mòbil, interrupcions de les telecomunicacions i deficiències en altres xarxes de subministrament. Situacions que afecten famílies, comerços, empreses, explotacions agrícoles i ramaderes, equipaments públics i serveis essencials, i que poden ser especialment greus quan afecten persones vulnerables. Els representants municipals remarquen que no tenen les eines necessàries per solucionar aquests problemes, però sí l'obligació de defensar els seus veïns. Per això reclamen a la Generalitat, l'Estat i les empreses responsables que estableixin canals estables d'interlocució amb els ajuntaments. També demanen informació clara i ràpida sobre les incidències, una diagnosi de l'estat de les xarxes i plans d'inversió i manteniment. Els alcaldes alerten que les deficiències s'agreugen a l'estiu, quan augmenten la població, l'activitat econòmica i el consum, però subratllen que no és un problema només estacional, sinó recurrent durant tot l'any. El manifest conclou que viure en un poble no pot significar tenir serveis menys fiables o de menor qualitat, i reivindica que l'accés a serveis essencials és una qüestió d'igualtat d'oportunitats i d'equilibri territorial.
2: L'estiu del 2026 passarà a la història com un dels més extrems de l'Alt Empordà, amb episodis de calor excepcional i temperatures que en diversos punts de la comarca han superat els 42 graus. El registre més extraordinari es va produir a Portbou durant la matinada del 8 de juliol. L'estació meteorològica va registrar una temperatura mínima de 32 graus i mig, la més alta mai observada en una jornada completa a Catalunya des que hi ha registres. Es tracta d'una nit roent, quan la temperatura no baixa dels 30 graus. De fet, les tres úniques nits roents registrades fins ara a Catalunya han estat aquest estiu i totes tres a Portbou. El municipi fronterer també ha acumulat 16 nits tòrrides, a mínimes per sobre dels 25 graus, el registre més elevat de la seva sèrie històrica. La calor extrema també es va deixar notar durant el dia. El 8 de juliol, diversos punts de l'Alt Empordà van superar els 42 graus, coincidint amb el pic de l'onada de calor. I les dades a escala catalana confirmen que ha estat un estiu excepcional. Entre juny i agost s'han registrat 20 dies amb temperatures superiors als 40 graus. En algun punt del país, el nombre més elevat des que hi ha registres. A més, Catalunya encadena ja 10 estius consecutius amb algun episodi de temperatures per sobre dels 40 graus.
4: Els problemes relacionats amb l'habitatge han guanyat pes durant el 2025 entre les situacions ateses pels serveis socials a l'Alt Empordà. Segons la memòria anual de l'Àrea de Benestar, Inclusió Social i Igualtat del Consell Comarcal, les problemàtiques vinculades a l'habitatge ja representen el 10,6% de totes les situacions ateses pels serveis bàsics d'atenció social. L'any anterior eren del 7,3%. Els serveis socials alerten que cada vegada hi ha més dificultats per accedir a un habitatge en un context de fragilitat econòmica de moltes famílies i amb una ocupació molt elevada dels recursos residencials disponibles. De fet, el Servei d'Habitatge Social va disposar l'any passat de 30 places, totes ocupades durant tot l'any. El servei va atendre 72 persones amb una estada mitjana de 215 dies. També ha crescut l'atenció al sensellarisme. El programa Sostre 360 graus, adreçat a joves vulnerables que han passat per centres de menors i es troben en situació de carrer o sensellarisme, va atendre 21 persones el 2025, més del doble que l'any anterior. A més, el servei itinerant d'atenció a persones sense llar va atendre 82 persones a Roses, la Jonquera, Portbou i Castelló d'Empúries i va concedir 159 ajuts econòmics per un valor de gairebé 37.000 euros. En total, el servei bàsic d'atenció social va atendre l'any passat 10.179 persones, l'equivalent al 10% de la població de l'Alt Empordà. És pràcticament el doble que ara fa 20 anys. El Consell Comarcal ha destinat aquest any 2025 més de 7,2 milions d'euros als serveis socials, un 7% més que l'any anterior, i compta amb una plantilla de 185 professionals.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Girona va tancar el mes d'agost com la demarcació catalana on més va créixer l'atur. La xifra de persones sense feina es va situar en 27.720, un 5,8% més que el juliol, gairebé 1.500 persones aturades més. És l'increment mensual més elevat de les quatre demarcacions catalanes. Per darrere hi ha Lleida, amb un augment del 5,3%, Barcelona amb un 4,5% i Tarragona amb un 4,1%. Tot i aquest augment mensual, les dades gironines tenen un element positiu. Girona és l'única demarcació catalana on l'atur baixa respecte a ara fa un any, concretament un 1,3% menys que l'agost del 2025. A la resta de demarcacions, l'atur interanual augmenta un 4,5% a Lleida, un 0,7% a Barcelona i un 0,2% a Tarragona. En el conjunt de Catalunya, l'agost es va tancar amb 329.468 persones aturades, un 4,6% més que el juliol. Tot i això, és la segona xifra més baixa en un mes d'agost des de l'any 2008. A l'Estat, l'atur també va augmentar durant l'agost de 44.419 persones més, fins als 2,35 milions. En aquest cas, però, la comparativa anual és positiva, amb 70.593 aturats menys que fa un any a tot l'Estat.
3: La UGT-FESMC de Catalunya suposa el tancament de la base d'assistència tècnica de Renfe a Portbou, després que Renfe Ingeniería y Mantenimiento hagi decidit cessar-hi l'activitat de manteniment de primer nivell. El sindicat alerta que la clausura comportaria una pèrdua d'ocupació qualificada i d'activitat ferroviària pròpia a Catalunya i reclama mantenir els llocs de treball, les categories professionals i garantir noves càrregues de manteniment que permetin donar continuïtat a la instal·lació. També l'Ajuntament de Portbou lamenta la decisió. Des de dijous passat, quan en van tenir coneixement, l'alcalde, Gael Rodríguez, ha fet gestions amb la Generalitat, el Ministeri i el president de Renfe per intentar revertir el tancament.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores, tot i que ens parlarà de caloreta.
5: Bon dia, una situació completament plàcida, tranquil·la, diàfana i transparent. Al llarg de les properes hores a totes les comarques de Girona, quatre núvolets prims aniran esquitxant el cel, deixant-lo una miqueta emblanquinat i poca cosa més. També alguna nuvolada aquesta tarda creixerà cap a l'Alta Garrotxa i també cap a l'Alt Ripollès, però serà molt difícil que arribin a deixar tempestes o ruixats aquests nuvolots. I el que sí que podem dir és que avui la temperatura tira més cap amunt que els últims dies, i atenció perquè les properes jornades encara farà més calor. Probablement a molts indrets, ja en parlarem, acabarem amb rècords de temperatura per un mes de setembre, rècords de calor, lògicament. De fet, aquesta tarda cap al Gironès, cap al Pla de l'Estany, l'interior de l'Empordà, també l'interior de la Selva, la Baixa Garrotxa, fins i tot al voltant dels 35, 36, 37 graus ja. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Avui hem destacat que 23 alcaldes de l'Alt Empordà reclamen uns serveis bàsics dignes per la comarca. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus de temperatura i una nit històrica de 32,5 a Portbou. La UGT i l'Ajuntament de Portbou reclamen mantenir la base de manteniment dels trens a Renfe. L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment a Catalunya. Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà, igualant la diversitat funcional de les demandes socials al 2025. És un dels problemes importants, el tema de l'habitatge. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades de la mà dels companys a la xarxa de comunicació local.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.

Diumenge sense drama és la nova cançó, la cançó d'aquest estiu dels Catarres, amb la que arribem gairebé al butlletí de les 9 del matí i amb una nova edició del penúltim programa d'Obert per Vacances.

0: que vindran.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Som-hi, arribem al butlletí de les 9, una nova edició, la penúltima, perquè demà s'acaba l'obert per vacances d'aquest estiu. La pegatina Candela amb ells fins a les notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Penúltim programa, penúltim alliberament de l'Obert per vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no? A escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant, justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant una escola bé, que abarcava molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, si feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això que és ben rica i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què? Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola, ja. I a casa només són responsables d'una gateta, per tant tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a tenim... classe, tampoc.
1: Sí, exacte, no tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Però bé, la pregunta queda molt oberta, jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes.
1: Sí, queda completament obert, i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí. Ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu, en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, sí, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el el primer dia feiner d'octubre. T'ho imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, sí, ho recordeu tots i totes. També. Sí, sí, sí, sí. Molt malestar, i protestes entre els docents, sobretot. I que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist, saps per què, no? El ja no tindrem que... obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobre. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte, ja està bé, mira, ja està bé que ens esperin.
0: Sí,
1: vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic i estrany. Començar dimarts, no ho sé.
1: Sí, aquelles... docents, sí. Us volem escoltar. Eh?
0: Sobretot, perquè ells ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, sí, des del dia 1, que sí, estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar, comença a anar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fan una mica de presentació...
1: Sí, encara que vagis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, dels nens i nenes.
0: Sí, sí. Bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, eh? Fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: No, home, què vols que et digui? Els pares esteu una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria.
1: Sí, conciliació, està mal muntat, sí, tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé, i viceversa, sí, està mal muntat, sí, tot plegat. Doncs mira,

0: Vinga, doncs jo sí que t'empauto un si m'ho deixes, eh? A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: I tant que sí, vinga, fins ara.
0: Fins ara, Enric, adeu, adeu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el polo dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que per sort van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està amb Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Ingrid Rodríguez, portaveu de l'organització juvenil socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosé.

0: Susana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
1: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
0: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
1: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, no marxis lluny que tenim una entrevista pendent.
0: Moltes gràcies, Núria, fins després.
1: Fins després. Propera parada la fem a Girona amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
2: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
1: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de Cigonya Blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
2: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 pollis que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de Cigonya Blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
1: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
2: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujador és editora d'Edicions Sidilla.
3: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera, la nostra gran novel·lista, en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
2: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidilla.
1: Moltes gràcies des de Girona. Pau Villafanya, una abraçada.
2: Fins ara.
1: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
4: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 celles de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
5: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costes del Segre.
4: Tot i l'avançament de la collita, la DO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
1: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
4: Correcte, segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri, entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes aculli la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
1: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
4: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè de fet us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que de fet està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està doncs esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
1: Com ha anat tot plegat, sí?
6: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que hi havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat durant aquests darrers dies. El moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
1: Doncs veurem l'en seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
6: Moltes gràcies, Núria.
1: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
7: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
1: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu, però fem ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
7: Vas inaugurar el FIT?
1: Sí.
7: Sí.
1: Jo ja, un munt de company més.
7: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
1: Marina, moltes gràcies.
7: Que vagi bé.
1: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del... Depèn
2: sí,
0: de la
2: depèn
0: zona.
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que per exemple ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
3: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir a un mercat hipotecari i adquirir un habitatge, però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'escala de la bombolla immobiliària les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia doncs un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compravendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge en menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a un habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no?, més encara les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure doncs aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no?, fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i l'habitatge en propietat.
2: I doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
3: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, els anys 60 fins al 2011, es van construir doncs més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic, no? I per tant, va ser una política distributista de la propietat, on les famílies amb menys recursos van poder, no?, accedir a habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge, i que qualsevol família, atenent la seva posició doncs social, econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social i l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla de... acordat amb el venedor, doncs va, amb l'altre propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no?, el que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que clar, ara avui dia diuen és que estan comprant les fonts d'inversió, clar, perquè no deixes a les famílies com abans sí que podien accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, la propietat compartida temporal per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjat com és el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2016 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
3: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no pots aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge de propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer, i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge, és a dir, de 2019 a Catalunya doncs hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys, no? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs aquest 40%, doncs un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura, no? Clar, per tant tenim doncs aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer, no? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica, no? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes és un dels pocs aspectes en els quals els economistes se posen d'acord, no? Per què? Perquè allà on s'ha implementat doncs sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs, i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
3: D'una banda, això és clau, és a dir, l'administració s'ha d'involucrar, ha de intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual, doncs, no ajuda, eh? És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, pot també estar la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es domina les compres especulatives d'habitatge, totes aquestes, aquesta moratòria d'esdonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica i, per tant, els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties als propietaris i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i, per tant, precisament nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i, per tant, té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, eh?, entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha d'intentar aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris propietaris com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara, ara per ara és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
3: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir uns contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les ciutats econòmiques, laborals i socials, i que, bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via l'accés a l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden, doncs, contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, sí, perquè donaria per molt, sí, més, però una mica doncs identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Sap greu, deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular, i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
1: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se, i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o per exemple el Misteri d'Elx, que es fa a la ciutat d'Elx, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li, o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. I hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint sempre els mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors això ja era com un petit teatre, el carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quin surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
1: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això té un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada, i llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
1: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit, perquè és un tema, doncs, que vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc, doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla't, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
7: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folclòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer, i per això és una cosa que no mor, perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus, i per tant tenen sentit. I com que té sentit, les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
1: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació, es converteix en cultura popular.
7: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé sempre, sobre festes populars. Els emporten des de la nova ràdio de Reus el David Fernández, i en aquest cas parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friqui, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friki, i de fet el podcast es diu Friki Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i a adults, ens agraden tant els manga i els anime.
8: Friki Time d'estiu.
0: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
9: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies al Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga a Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
0: Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No. Hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant: la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
9: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories: de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, en l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic,
0: tir amb arc,
9: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats.
0: I també fins i tot en mangas històric. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ja em diràs, aquí l'expert sóc jo amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
9: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, en l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
0: Que passa sempre, no? Quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
9: Sí,
0: depèn.
9: A part d'algunes edicions especials o més gran, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen sent més assequibles que no pas a còmic americà o còmic europeu. A part de que part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
0: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
9: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
10: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donarà les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt, i això sempre és un bon moment, o cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: modificat les...
1: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
2: Bon dia de nou.
1: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
2: Doncs mira, tenim una mica de tot. Sí. I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
1: Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
2: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta'm, són els principals afectats, no ens enganyem. És el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passaran a ser segurament personetes noves. Així que... I més en un any en aquestes edats, no? Quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
3: Ai. Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs, ens fiquen exàmens. Adéu.
2: L'examen de la vida.
1: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola no. De l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs?
2: No,
1: home,
2: poseu-hi Santa això? Tecla. Eh? M'ha encantat això, eh?
1: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i et fan un examen. No.
2: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda,
1: sí,
2: per... No, ara mateix...
1: Ara disfruta. L'Ona sí, feia veu de molt joveneta, eh?
2: Molt joveneta. Sí. Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
1: molt
2: així.
1: Molt bé.
2: Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
1: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
2: Sí, sí.
1: A veure.
4: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
1: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
2: No té exàmens.
1: És un xollo, això.
2: Això t'anava a dir, sí, absolutament, eh? No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
1: Clar, ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
2: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
1: Sí, sí, és veritat. Bueno, mira, ja ens ho imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig. Que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
2: Això és un goig. I sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família. De fet, en veuen més hores del professorat o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, eh? Una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en què aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
1: Estan els mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
2: Sí.
1: Al final els nens són el seu mal menor moltes vegades.
2: Sí. Laura, aquesta confiança, haig de dir que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
1: tenen poca confiança.
2: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a base hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a fi.
1: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios, i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules. Bueno, això a casa també es nota després.
2: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja aturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació, per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, eh? Aquí anem amunt.
1: I sí, diu... no sé on està Barruera.
2: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
1: Sí.
2: I és una entrada d'Aigüestortes, podríem dir, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici.
1: Sí, sí, sí que és el món de
2: preciós, sí, sí.
1: Sí, xulo? Vale.
2: Oh, una meravella. I diu, no deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
1: Clar, la rutina, aquí està, sí, sí, sí. Després ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
2: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no? Que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, evidentment, estimant en bogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut a tot.
1: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no? Quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades, sí. I ja no troba a faltar dels amics, no?
2: Aquelles cartes, sí, encara en conservo,
1: sí,
2: jo
1: també.
2: Sí, vols que et digui el telèfon del programa?
1: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes, digues.
2: Mira, et dic el telèfon, sí. Ja el tinc apuntat ja cada dia, és el... perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia programa, i és el 696 16 46 65.
1: Molt bé. Mira, i un nou darrer punt, perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallsorcera, i és la Vall dels Ossos. Per tant,
2: i tant.
1: Hi deu haver ossos.
2: Sí, sí, el Pirineu, de fet.
1: Sí,
2: sí, sí, jo de fet tinc molts amics per aquesta zona. També, per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
1: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà a Kansas. Molt bé, Barruera.
2: I tant que sí.
1: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
2: A reveure, fins a les 11.
1: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
0: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
5: Anar a l'avió, anar a la platja i jugar amb la Martina.
6: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
7: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens, bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga, hem patit una calor infernal.
8: L'estiu ha anat molt bé, és la temporada que més temps passem en família, així que genial, i hem fet alguna sortieta, i després temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja, i la veritat

0: darrere de la universitat s'ha d'estudiar, per tant, no tinc masses ganes, però també s'ha de fer.
1: Tornar a la rutina, als teus hàbits, ja que torni a fer una miqueta de fresca, pues, també s'agraeix, i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
2: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola, per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent, tot i que ells han fet casal.
3: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i per tant no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
1: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, pues és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar, pues, això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
0: Jo el que he trobat a faltar a la rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina, compartir cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
3: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan, per tant és bastant descontrol. I els nens petits, doncs al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
4: He trobat a faltar anar a hockey.

0: Doncs sí, aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
1: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
0: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
1: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot és el que és el calendari, les matèries, les aules. Bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i, bueno, i ja està, anar fent.
0: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
1: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió.

0: i el manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs clar, jo suposo que els sindicats, pues, va, perquè se facin ressò de les coses, pues, patapam el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
1: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
0: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim, i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls, i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà, doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
2: Que xulo, doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys, i en fi, que us el volíem, i avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle, moltíssimes gràcies. Seguim endavant, i d'una punta del país anem cap a l'altra més o menys, tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
3: Demà visitarem una escola.
2: Sí?
3: Tens tota la raó. Sí,
2: mola,
3: volem saber com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
2: Sí, de
3: si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
2: Doncs això toca demà, ja tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
3: Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
3: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
4: Arribar a Egueiro no és senzill perquè s'han de prendre decisions, i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes, i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma, i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar, no?
3: Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics. He entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
4: El que es troba és projecte, és a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar, potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment, no? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar, doncs, aprofiten d'estar aquí, doncs, per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
3: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta abstractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
4: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat. Vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia, i com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents, doncs, dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
3: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país. I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Egueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar
4: sí,
3: en antena,
4: sí,
3: tot
4: sí,
3: just, eh?
4: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Egueiro no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Egueiro tenen problemes addictius, és el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nens que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per no, manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res. Vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge. És a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
3: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Egueiro restauren cotxes clàssics. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
4: Bé, va ser una qüestió personal que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen, molts no tenen papers, també dic, com els molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina amb constància, amb dedicació, amb il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
3: És una molt bona metàfora, aquesta.
4: Sí, sí, però és una realitat.
3: Núria, escolta, tu que ets de Tarragona,
2: sí.
3: Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata, era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
4: Sí, jo no sóc un expert, l'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tarraco, a matrícula de Tarragona també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona, no? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
3: Gairo fa una feina que sovint queda una mica amagada. Quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin?
4: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No és Gairo, Gairo és una engruna, el que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè he vist que de fa molts anys, que totes les entitats tenim el nostre ADN, que fem més del que se'ns demana, estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor, jo penso que seria una dir, bueno, si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
3: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
4: Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependència fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res que veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré, o a casa meva això no passarà, és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa, i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
3: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Egueiro va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pels seus mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà, així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Egueiro, senyor Vilanova.
4: Bé, em fa una mica vergonya de sentir jo, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim, no busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem, al contrari, és una exigència de més feina encara.
3: Jaume Vilanova, un plaer.
4: Igualment, i gràcies per haver vingut.
3: Ja ho veus, Núria, aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
2: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Egueiro, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
4: No.
2: Significa jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto, i m'encanta la paraula, i veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, sí, no, sí, que esteu establerts a Catalunya. Vull dir que té
4: correcte
2: aquesta trajectòria, que deia. Jo em desperto.
4: Molt bé.
2: Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
3: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure, fins demà.
2: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni, amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí, i descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. En una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així, o pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona, vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia, la Mariona és una caixa de sorpreses, tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el, no sé si en dieu pole dance o pole dance, és allò
5: pole
2: de
5: barra, dance, sí,
2: pole
5: sí,
2: dance,
5: sí.
2: El ball amb una barra, imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències, doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com per exemple les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal però que està enroscat amb tela,
2: sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
2: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
2: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí, i la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero, i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen, o sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
2: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge, entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat, és una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
2: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística. Bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
2: Som-hi, doncs.
6: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona.

0: muchas horas de jornada, muchas personas participando. Queríamos hacer un show más compacto, que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista. Y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
1: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole heels o pole exòtic o el pole sport, i tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
2: El pole art és una de les variants que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
1: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Prólogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
0: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad. O sea, como que las personas que crean ya sea una secuencia en la barra o una coreografía es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar, o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
1: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
0: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, no es, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe, que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
1: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
3: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força a aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi un altre, agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
1: L'espectacle Pole Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web poleartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
4: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant, i sens dubte una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament, en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no, i també com tenir cura de la seva higiene.
5: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca, les dents, la llengua? Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen, i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles, és important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
9: Mar Sánchez, esteticista canina.
8: Les ungles, aquí tenim un problema, i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla en una mida diferent, ¿vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben anomenades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen el terra, i llavors doncs no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
10: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
11: Nacho Mediavilla, veterinari.
10: Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva, i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, però els gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, i en gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
5: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
6: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
9: Quico Baltrons, instructor caní.
6: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
10: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo, hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher. Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
6: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten, perquè regulen la temperatura. Així que a la caseta quan plou, quan ells volen, evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
10: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
6: I, bueno, i avui en dia veig estar gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, no sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
12: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: Com estàs?
13: Molt bé.
4: Sí? Preparada per l'agenda?
13: Sí.
4: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta.
14: A la placeta de les iaies, iaies, iaies.
4: Entra forts.
13: Fortíssim.
4: A Tortosa, això, aquest territori conegut.
13: És conegudíssim. Doncs Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta dintre de la seva última gira, ja que ja pleguen. I bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis, i l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González. I el regidor de festes ens explica doncs una miqueta aquest concert.
15: Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt, i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
13: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
4: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
13: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà a 2:07 de la tarda hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la litúrgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicada a tot el conjunt.
4: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
16: Comèdia, Hamlet.
17: És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure
16: ell i jo,
17: tota la família, dos ja. Personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
13: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es turmenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs és una relació de venjança, humor negre i una miqueta doncs
4: molt bé.
13: Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà a 8:45 en el Teatre Municipal de Girona.
4: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
13: Ploraré.
4: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
13: Fins demà. Una abraçada. Adéu, adéu.
4: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí, sí, 5:30, vinga va, ni per tu ni per mi, 5:30, per arribar a les 11 del matí el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, hola de nou.
18: Hola de nou i per últim cop avui.
4: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
18: Doncs mira, sí, tenim una impressió i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva, i ens diu el següent, diu: l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola, és un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills, així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
4: I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no? En plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
18: I tant.
4: I ara sap greu deixar-lo doncs en altres mans. També t'ho dic, que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
18: Sí,
4: no?
18: Sí, sí.
4: Que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
18: Home, i tant, entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no? De vida, o d'alguna manera com a parelles o també per famílies unifamiliars, doncs clar, vulguis o no, requereix molt a l'inici, després doncs ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
4: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim bo, sí, per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
18: I tant que sí.
4: Molt bé. Tema per demà, Enric.
18: Tema per demà, depressió post-vacances.
4: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
18: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí.
4: Vinga, fem-ho així. Doncs
18: ja
4: vinga,
18: veuràs.
4: Avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar-ho,
18: sí,
4: de moment. Gràcies.
18: Salut, fins demà.
4: Ressegueix el teu perfil. Ara sí, 3:30 ja seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12, Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell. Bon dia.
2: Bon dia. La reunió es fa amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mumbrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. Abans també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de...

0: Veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: 11:03 després del butlletí informatiu, la música que continua aquí a Ràdio Vilafant FM, ara aquest estiu calorós, eh? I aquests propers dies, els homes del temps ens adverteixen que les temperatures aniran amunt. Hem començat el matí amb temperatura de 24-25 graus, eh? O sigui que... I en aquests moments aquí al nucli antic a Vilafant... La temperatura ja és de 29 graus. Avui arribarem a 33-34. Hound Tricks, Jae, Andrew Nuna, Golden.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
4: En directe.
3: Toni Guerrero.
5: Exacte, en directe i en viu aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Jennifer López i Anuel AA. Aquí tens el Rebound.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: talk about.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, benvinguts avui en aquesta jornada des de dijous 3 de setembre a aquesta edició del Bolletí Informatiu Municipal i Comarcal. Aquests són els nostres titulars. 23 alcaldes a l'Alt Empordà reclamen uns serveis bàsics dignes. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus i una nit històrica de 32 i mig a Portbou. La UGT i l'Ajuntament de Portbou reclamen mantenir la base de manteniment de Renfe. L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment de Catalunya. Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà i igualen la diversitat funcional de les demandes socials del 2025. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. Comencem per aquesta reclamació dels alcaldes de tenir uns serveis bàsics dignes a la nostra comarca.
2: 23 alcaldies de l'Alt Empordà han impulsat un manifest per exigir que els municipis de la comarca disposin d'uns serveis bàsics dignes i fiables. Els alcaldes i alcaldesses denuncien que molts pobles pateixen de manera reiterada talls i microtalls de llum, problemes de cobertura mòbil, interrupcions de les telecomunicacions i deficiències en altres xarxes de subministrament. Situacions que afecten famílies, comerços, empreses, explotacions agrícoles i ramaderes, equipaments públics i serveis essencials, i que poden ser especialment greus quan afecten persones vulnerables. Els representants municipals remarquen que no tenen les eines necessàries per solucionar aquests problemes, però sí l'obligació de defensar els seus veïns. Per això reclamen a la Generalitat, l'Estat i les empreses responsables que estableixin canals estables d'interlocució amb els ajuntaments. També demanen informació clara i ràpida sobre les incidències, una diagnosi de l'estat de les xarxes i plans d'inversió i manteniment. Els alcaldes alerten que les deficiències s'agreugen a l'estiu, quan augmenten la població, l'activitat econòmica i el consum, però subratllen que no és un problema només estacional, sinó recurrent durant tot l'any. El manifest conclou que viure en un poble no pot significar tenir serveis menys fiables o de menor qualitat, i reivindica que l'accés a serveis essencials és una qüestió d'igualtat d'oportunitats i d'equilibri territorial.
1: L'estiu del 2026 passarà a la història com un dels més extrems de l'Alt Empordà, amb episodis de calor excepcional i temperatures que en diversos punts de la comarca han superat els 42 graus. El registre més extraordinari es va produir a Portbou durant la matinada del 8 de juliol. L'estació meteorològica va registrar una temperatura mínima de 32 graus i mig, la més alta mai observada en una jornada completa a Catalunya des que hi ha registres. Es tracta d'una nit roent, quan la temperatura no baixa dels 30 graus. De fet, les tres úniques nits roents registrades fins ara a Catalunya han estat aquest estiu i totes tres a Portbou. El municipi fronterer també ha acumulat 16 nits tòrrides, a mínimes per sobre dels 25 graus, el registre més elevat de la seva sèrie històrica. La calor extrema també es va deixar notar durant el dia. El 8 de juliol, diversos punts de l'Alt Empordà van superar els 42 graus, coincidint amb el pic de l'onada de calor. I les dades a escala catalana confirmen que ha estat un estiu excepcional. Entre juny i agost s'han registrat 20 dies amb temperatures superiors als 40 graus. En algun punt del país, el nombre més elevat des que hi ha registres. A més, Catalunya encadena ja 10 estius consecutius amb algun episodi de temperatures per sobre dels 40 graus.
3: Els problemes relacionats amb l'habitatge han guanyat pes durant el 2025 entre les situacions ateses pels serveis socials a l'Alt Empordà. Segons la memòria anual de l'Àrea de Benestar, Inclusió Social i Igualtat del Consell Comarcal, les problemàtiques vinculades a l'habitatge ja representen el 10,6% de totes les situacions ateses pels serveis bàsics d'atenció social. L'any anterior eren del 7,3%. Els serveis socials alerten que cada vegada hi ha més dificultats per accedir a un habitatge en un context de fragilitat econòmica de moltes famílies i amb una ocupació molt elevada dels recursos residencials disponibles. De fet, el Servei d'Habitatge Social va disposar l'any passat de 30 places, totes ocupades durant tot l'any. El servei va atendre 72 persones amb una estada mitjana de 215 dies. També ha crescut l'atenció al sensellarisme. El programa Sostre 360 graus, adreçat a joves vulnerables que han passat per centres de menors i es troben en situació de carrer o sensellarisme, va atendre 21 persones el 2025, més del doble que l'any anterior. A més, el servei itinerant d'atenció a persones sense llar va atendre 82 persones a Roses, la Jonquera, Portbou i Castelló d'Empúries i va concedir 159 ajuts econòmics per un valor de gairebé 37.000 euros. En total, el servei bàsic d'atenció social va atendre l'any passat 10.179 persones, l'equivalent al 10% de la població de l'Alt Empordà. És pràcticament el doble que ara fa 20 anys. El Consell Comarcal ha destinat aquest any 2025 més de 7,2 milions d'euros als serveis socials, un 7% més que l'any anterior, i compta amb una plantilla de 185 professionals.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Girona va tancar el mes d'agost com la demarcació catalana on més va créixer l'atur. La xifra de persones sense feina es va situar en 27.720, un 5,8% més que el juliol, gairebé 1.500 persones aturades més. És l'increment mensual més elevat de les quatre demarcacions catalanes. Per darrere hi ha Lleida, amb un augment del 5,3%, Barcelona amb un 4,5% i Tarragona amb un 4,1%. Tot i aquest augment mensual, les dades gironines tenen un element positiu. Girona és l'única demarcació catalana on l'atur baixa respecte a ara fa un any, concretament un 1,3% menys que l'agost del 2025. A la resta de demarcacions, l'atur interanual augmenta un 4,5% a Lleida, un 0,7% a Barcelona i un 0,2% a Tarragona. En el conjunt de Catalunya, l'agost es va tancar amb 329.468 persones aturades, un 4,6% més que el juliol. Tot i això, és la segona xifra més baixa en un mes d'agost des de l'any 2008. A l'Estat, l'atur també va augmentar durant l'agost de 44.419 persones més, fins als 2,35 milions. En aquest cas, però, la comparativa anual és positiva, amb 70.593 aturats menys que fa un any a tot l'Estat.
2: La UGT-FESMC de Catalunya suposa el tancament de la base d'assistència tècnica de Renfe a Portbou, després que Renfe Ingeniería y Mantenimiento hagi decidit cessar-hi l'activitat de manteniment de primer nivell. El sindicat alerta que la clausura comportaria una pèrdua d'ocupació qualificada i d'activitat ferroviària pròpia a Catalunya i reclama mantenir els llocs de treball, les categories professionals i garantir noves càrregues de manteniment que permetin donar continuïtat a la instal·lació. També l'Ajuntament de Portbou lamenta la decisió. Des de dijous passat, quan en van tenir coneixement, l'alcalde, Gael Rodríguez, ha fet gestions amb la Generalitat, el Ministeri i el president de Renfe per intentar revertir el tancament.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores, tot i que ens parlarà de caloreta.
5: Bon dia, una situació completament plàcida, tranquil·la, diàfana i transparent. Al llarg de les properes hores a totes les comarques de Girona, quatre núvolets prims aniran esquitxant el cel, deixant-lo una miqueta emblanquinat i poca cosa més. També alguna nuvolada aquesta tarda creixerà cap a l'Alta Garrotxa i també cap a l'Alt Ripollès, però serà molt difícil que arribin a deixar tempestes o ruixats aquests nuvolots. I el que sí que podem dir és que avui la temperatura tira més cap amunt que els últims dies, i atenció perquè les properes jornades encara farà més calor. Probablement a molts indrets, ja en parlarem, acabarem amb rècords de temperatura per un mes de setembre, rècords de calor, lògicament. De fet, aquesta tarda cap al Gironès, cap al Pla de l'Estany, l'interior de l'Empordà, també l'interior de la Selva, la Baixa Garrotxa, fins i tot al voltant dels 35, 36, 37 graus ja. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Avui hem destacat que 23 alcaldes de l'Alt Empordà reclamen uns serveis bàsics dignes per la comarca. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus de temperatura i una nit històrica de 32,5 a Portbou. La UGT i l'Ajuntament de Portbou reclamen mantenir la base de manteniment dels trens a Renfe. L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment a Catalunya. Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà, igualant la diversitat funcional de les demandes socials al 2025. És un dels problemes importants, el tema de l'habitatge. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades de la mà dels companys a la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

tot un mix de cançons de sempre, de tota una vida. Us ha agradat, eh? Ei! Olivia Rodrigo, Stupid Song, és la cançó que ens acompanya a falta de només 8 minuts per les 12 del migdia.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides. De tiets, era això, només això.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

Arribem al butlletí de les 12 amb Gracie Abrams i el seu nou treball Good Reason. 3 minuts d'informació i de seguida tornem amb més música i més bona companyia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Segueixen les reunions al Departament d'Educació entre la consellera Esther Niubó i els sindicats USTEC i CGT convocants de la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre. Les trobades es fan per separat amb la intenció d'apropar posicions al voltant de les reivindicacions dels docents sobre la millora del sistema educatiu. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat que el govern no disposava de cap informe que preveiés l'escala massiva de l'entrada massiva, volíem dir, de migrants a Ceuta. Ha assegurat que amb la col·laboració del Marroc es van poder retornar 50.000 de les 70.000 persones que van entrar a la ciutat en menys de 24 hores. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha afirmat que el govern continua investigant què va passar. També ha explicat que l'entrada es va disparar el 30 de juliol després que les xarxes socials s'omplissin de missatges animant a creuar la frontera. El president haurà de respondre ara també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi. I pel que fa a la mobilitat, encara ara dos carrils estan tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats i que ja ha quedat extingit. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B20, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. A banda, un altre incendi de vehicle, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos acusats han estat detinguts, han quedat en règim d'internament, tancat per ordre judicial, i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. Els agents els han localitzat a l'estació del Nord i han comprovat que tenien una ordre judicial de detenció per un delicte d'homicidi. Els Mossos busquen des de fa dies possibles restes del nadó d'un any i mig en un immoble que va ser presentat després de trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en males condicions. I a Tarragona, la Policia Nacional ha detingut un home buscat a Colòmbia per la seva presumpta implicació en l'assassinat de 7 persones. El president colombià ha anunciat la detenció del conegut com Pirri, que serà extradit a Colòmbia. Segons el president, l'home tindria 22 anys de trajectòria criminal i seria el segon cap del grup La Mesa. Les autoritats colombianes l'assenyalen com a presumpte autor intel·lectual de la massacre de 7 treballadors d'una finca a Río Negro, Antioquia, al juny del 2024.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
2: La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Atenció, joves de Vilafant, recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: Música de Muse i Ellie Goulding. Aquesta l'han presentat aquest mes d'agost. Hush!

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Estrelles és una altra de les cançons dels èxits de Max Navarro.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Peça musical de Beyoncé.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Saps aquell lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: So Easy, és fàcil, eh? La cançó de Olivia Dean.

0: Estem a punt, esteu ja preparats, preparades per gaudir d'uns plats que ens porten els nostres cuiners de la ràdio? Sí? Doncs estigueu, tingueu ja paper, un llapis o bolígraf, perquè aquí ja tenim els nostres cuiners, en Ventura i la Joana i en Ventura. Molt benvinguts a tots dos, bon dia.
1: Bon dia,
2: bon dia. Bon dia.
0: Doncs bé, ja sabeu que ara doncs, proposem sempre un primer plat i després un segon. Molt bé, doncs, Joana, anem cap a la verdureta aquesta.
1: Molt bé, doncs avui farem unes albergínies farcides de carn, perquè ara és l'època, les albergínies, els pebrots, el carbassó, ja s'acaba, això ja s'acaba, sí. I llavors he aprofitat doncs, fer aquesta recepta, perquè són d'aquí, del nostre territori, val la pena.
0: També n'hi ha unes albergínies que són d'aquestes que són ben liles, i les liles, que estan tallades, que hi porten així com
1: unes baies, sí. De colors.
0: Les que són més d'aquí són aquestes liles?
1: No, les liles i les blanques, les i liles també. També.
2: Jo, de fet, jo m'agrada les de sempre.
1: Però les blanques i liles també són bones. A vegades sí, no piquen tant,
2: no siguin bones, però sí. Jo, el meu sistema és les negres, sí. De tota la vida.
0: Totes les albergínies, siguin quines siguin, ho feu preparat amb una mica de sal abans per treure això?
2: Sí.
0: Vinga, Joana, va, explica'ns-ho.
1: Vale, doncs és una albergínia per persona, 4 albergínies, 200 grams de carn picada de vedella, 200 grams de carn picada de cap de llom, dieu que us ho piquin dues vegades, 2 ous durs, una ceba d'uns 300 grams per fer una mica de sofregidet que farem aquesta carn, 2 tomàquets madurs ratllats, pa ratllat, vull dir pa arrebossat aquest de arrebossar la carn, un raig de llet, oli d'oliva, pebre, sal i formatge ratllat.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do els ingredients,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, els ingredients són... és una mica laboriós, però bueno, queda molt bo el plat. Proveu-ho, ja ho veureu. Llavors agafem les albergínies i tallem la part de dalt, la part verda, que és el que l'albergínia es guanta amb la planta, i ho tallem. I llavors els obrim pel mig, de dalt a baix pel mig.
2: Amb una codera mateix es pot fer. Una codereta es pot fer la ratlla.
1: Sí, vale, això. Sí, i llavors els assalem. I els deixem uns 20 minuts perquè suïn, perquè l'albergínia, com més sua, menys pica. Llavors treu aquella mica d'allò que té. Llavors els assalem i fem uns talls, com diu en Ventura, amb una cullera o amb un gabinet, uns talls verticals i horitzontals. Ah, una miqueta, però que no arribin a baix de tot, només
0: marcat. Sí.
1: Val? Bueno, doncs llavors, quan tenim això fet, agafem les albergínies i jo els afregeixo. Hi ha gent que els fa al forn, hi ha gent que els abullen, jo els afregeixo, agafo oli de girassol i els afregeixo.
2: Però enfarina?
1: No, sense enfarina.
2: Ah, sense enfarina, igual.
1: No molt cremades, Llavors agafeu una forquilla, punxeu i quan veieu que la carn està tubeta ja els traieu. Els poseu en un paper absorbent d'aquests de cuina i els deixeu, els aparteu. Llavors agafeu la ceba, feu el sofregit com sempre de ceba i poseu la tomaca i quan tingueu la tomaca hi tireu la carn amb sal i pebre al vostre gust. Com veieu que aquesta carn està passada, que us diré, mitja horeta vol que la carn quedi bé,
0: anar fent
1: aquesta carn quedi bé. Llavors, en aquesta carn hi posarem, que ja hi hem posat la ceba, ja hi hem posat tot, hi posarem un raig de llet, que us diré jo, 2 dits o 3 d'un got d'aquests de vi, o 3, depèn. I llavors, el pa torrat aquest que us he dit, un parell de cullerades, i això ho passeu ben passat, perquè quedi com una pasta.
0: Ah, està bé.
2: Quedi com una pasta de canó.
1: Com una pasta de canó, amb aquesta carn, que quedi tot com una pasta. Llavors ja ho teniu. Llavors agafeu les albergínies i amb una cullera traieu la polpa de l'albergínia.
0: Val.
1: Però fins al final no, La part de sobre, en deixeu una mica. La poseu en un plat i ho barregeu junt amb aquesta carn que hem fet, amb aquest farcit, ho barregeu tot junt barrejat. Llavors amb una cullera els ompliu. Ompliu les albergínies i llavors a sobre hi poseu formatge ratllat del vostre gust i al forn, al grill, 15 minuts o així. Ja està.
0: Ah, molt bé. Hi ha molts ingredients, però
1: i queda molt bo.
0: Es veu una cosa àgil de fer.
1: Sí, àgil de fer. Sí. I això els pots preparar, si vols, el dia abans, Llavors els poses a la nevera i l'endemà, al moment de fer-ho, poses el formatge ratllat i gratinades.
0: Escolta'm, mare, amb què ho acompanyem, això? Si per exemple volem fer plat únic, què fem? Aquesta albergina i què fem? Patates fregides, patates bullides...
1: Això ho podríem acompanyar amb una amanida i si no amb uns pebrots del piquillo, aquells petits verds, saltejats, que amb la paella en un moment els atents, al costat. Queda molt bo.
2: No, inclús jo, i aquest pebrot verd, fregit és boníssim.
1: Aquell llarg, l'italià que diem.
2: és sí, un frigit, eh?
0: Però, sí, però sí, aquest sí, deixa bastanta pela,
1: sí,
0: trobo, eh?
1: Sí, bueno, aquests del piquillo no en deixen no tant. I ara tant, és el temps, també,
0: sí,
1: n'hi ha.
0: Sí. Doncs molt bé, Joana, si et sembla, ens expliquem més els ingredients. Veiem que aquesta albergínia pot servir també per plat únic, eh?
1: Sí, perquè equip una mica, eh?
0: I si teniu molta gana, nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, us proporcionem aquesta idea que poseu totes dues coses, ara ens explicarà el peix en Ventura, i quedaran ben tips. Vinga, anem cap a aquests elements, Joana.
1: Les quatre albergínies, sí. 200 grams de carn picada de vedella, 200 grams de carn picada de cap de llom, dos ous durs. Ai, que els ous durs, poder no ho he dit, els atalleu petits i els poseu en aquest farcit, tot junt.
0: Ah, valen.
1: Perquè els ous durs, me sembla que m'ho he deixat.
2: Sí. Bueno.
1: Dos ous durs, una ceba de 300 grams, dos tomàquets per fer el sofregit, el pa ratllat, 70 grams he posat jo més o menys dos cullerades soperes, un raig de llet, l'oli d'oliva, el pebre, sal i el formatge ratllat, el vostre gust, no, el fos gratis.
0: Molt bé, ja pues, que està boníssim, eh?
1: Molt bo.
0: Sí, que està boníssim i sí. Bé, nosaltres que des d'aquí ja us l'hem passat aquesta recepta que ens porta la Joana. Anem cap a en Ventura, que en Ventura sí que amb bona música també de fons ens aporta doncs, aquest peix doncs, per fer.
2: Farem dorades al forn.
0: Les dorades, és com, és més bolbassú o la dorada?
2: No, és la dorada. La dorada millor. Dorada, també per fer mesures i gols d'allò que es fan d'aquests que hi ha de que ara es fan, que no són...
0: Alçada o... No sé, bueno...
2: Va, és igual, deixem-ho córrer. Mm-hmm. Un parell de dorades.
0: Molt bé, doncs vinga.
2: Farem dos dorades, patates, un parell de tomàquets, una ceba, pebrot vermell, i aix, oli, pebre, sal, un got de vi blanc, i llimona.
0: Molt bé.
2: Que ja ho anem per fer. I després ja ametlles, pernil salat, mantequilla i julivert.
0: Molt bé, molt bé. Doncs aquests ingredients també són senzills, vull dir que...
2: Primer tallem la patata així amb talls rodons, la ceba tallada normal, tallada així a
0: juliana, molt bé.
2: El pebrot vermell, la tomaca i els alls. Tot això ho fregirem una mica.
0: Fregit així. I també, els alls també els tallem així amb juliana?
2: Sí, també tallat així a les es posa així fregit amb una paella, perquè és clar, després al forn, a vegades podia quedar cru, el peix estaria i la verdura no.
0: Ah, val, això
2: com ja està més o menys la verdura feta, es posa en una plata d'aquestes de forn, I ja s'hi posa les allòs.
0: Les dorades?
2: Es posa les dorades a sobre, tallades, fer un parell de talls o tres, que s'hi posa un tallat de llimona a cada rajilla, diguéssim, a cada tall de la...
0: Ah, només llimona?
2: Llimona.
0: Perquè, esclar, jo s'ha dit d'alguns plats d'aquests, que vosaltres cuiners,
2: no.
0: Doncs hi posa llimona, tomaca i ceba aquí,
2: no,
0: a cada tall.
2: No, la llimona només és com aquell ho diu, per posar tallada... Sí. Així, per sobre del tall de la, del tall que fas a la dorada.
0: Molt bé.
2: Sal i pebre i el poses al forn. Tot el forn, o sigui, les verdures a sota, que ja estan una mica fetes.
0: Sí.
2: I afegeixes el got de vi amb l'oli corresponent i es vagi fent. Ja com quasi està, amb una paella a part hi poses oli, mantequilla, poses una mica d'oli perquè la mantequilla no quedi negra.
0: Ah, val. Mira,
2: com ho tens ja a casa que s'està desfent i poses el pernil tallat a julien, pernil salat,
0: sí.
2: I poses les ametlles també trinxades, una mica de julivert. Ho tires per sobre la dorada i era amb un parell de minuts o tres minuts al forn i fora.
0: És a dir, ja tanquem el forn una vegada ja està feta la dorada, després fem això i ho tirem per sobre.
2: Ho tirem per sobre només perquè queda el gust. Saps?
0: Escolta, en Ventura, la dorada que hem de fer? L'hem de fer-li saltar l'escata?
2: No, home,
0: no?
2: Esclar, netejada, neta.
0: Bueno, perquè, esclar, hi ha gent que
2: no.
0: Les deixen amb l'escata però diu, després surt més bé. Bueno, cuita, no?
2: També es cuina, diguéssim, amb el cap, que el cap no l'aprofites.
1: Jo al forn l'escato sempre. No l'escato com ho faig a la brasa.
2: Bueno.
1: A la brasa no.
0: A la brasa no.
1: No, perquè llavors te s'enganxa.
2: Sí.
0: I al forn?
1: Al forn tot, jo no m'agrada l'escata, perquè trobar allò, encara que treguis la pell,
2: aquí, després aquí com estàs ho pots acompanyar amb quatre gambes
1: Oh, carai, llavors
2: no.
1: Ja...
2: No.
0: Això és plat de festa,
2: quatre
0: ja.
2: Quatre músculs, sí. O almejas o xirles, que és més barat.
1: Clar.
2: Per acompanyar, diguéssim, sí.
0: Sembla mentida ara.
1: Però que... les patates tu no els poses directament a la plata del forn?
2: No, la patata la fregeixo una mica. O sigui, vale, tallo, vale. Perquè per la patata, per regla general, la queda una mica crua.
0: Així també la fas ja també en el punt.
2: Si ho fas al forn?
0: El punt que té.
2: Sí. Com el forn...
1: No, jo els hi poso, per exemple... Jo programo el forn a 50 minuts i com fa 30 que hi ha les patates, llavors
2: vale.
1: Hi poso tot l'altre.
2: Fas-la directament al forn. Vale.
1: Jo ho faig tot
2: també
1: directament al forn.
2: També es pot fer d'aquesta manera. Jo ho faig per anar més a l'idea de per anar tot barrejat així.
1: Exacte.
2: Que aquest plat ja l'havíem fet amb el dus.
0: Uh-huh.
2: Amb dus, però sense l'ametlla i tot això allà.
0: Sí. Doncs aquest toc de l'ametlla amb la mantequilla
1: ha de quedar
2: perfecte. Com si fessis una truita de riu.
0: Sí. Oi, que les truites de riu s'han de saber cuinar molt bé, perquè sempre
1: riguereixen. A mi no m'agraden gens.
2: Jo sí.
0: Sempre noto gust de llot, jo.
2: No, jo m'agrada la truita de riu.
1: Aquell peix tan dolç,
2: no. Sense l'espina i un tall de pernil al mig que
0: destapar.
2: Sí, no. Ja, ja, es posa el pernil al mig i l'ametlla per sobre.
0: Ah. Ventura, anem a repetir doncs aquells elements que formen part d'aquesta durada i bé, anem acabant.
2: Les dues durades, un parell de patates, la tomaca, la ceba, pebrot vermell i els alls. Oli, pebre i sal, normal. Un got de vi blanc i la llimona per posar per sobre. Després es posa l'ametlla, el pernil salat tallat així ja a julien, la mantequilla i el julivert.
0: Molt bé. Doncs un plat que a mi...
2: És consistent,
0: L'he fet una miqueta...
2: I si ja afegim el que dèiem a la quatre gambes o quatre músculs...
1: Sí, bueno, ja en tens prou, sí.
2: Sí, tant, sí, ja fas un bon plat.
0: Doncs bé, aquest plat que afegint-hi aquesta mantequilla al final...
1: Sí, jo no l'he fet, amb això el provaré.
0: I les ametlles...
2: Tipo la Navarra.
0: Doncs ha d'estar boníssim, De veritat que sí. Doncs bé, cuiners... Vinga. Moltes gràcies per aquestes receptes, que realment doncs els hem de fer amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
2: Sí.
0: Perquè si no queden tan bones,
1: No, i tant.
0: Moltíssimes gràcies, Joan, i moltíssimes gràcies, Ventura. Fins la propera setmana.
3: Continguts en xarxa.
4: Bueno, ja ho tenim clar, no?, el que farem avui per dinar. Va, és fàcil, el cuinat tot és posar-s'hi. Robin, aquí tens el seu nou treball, Talk to Me.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: La música al ritme de Taylor Swift o

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Omar Montes, Chillo i Fernández. Aquí tens Perdona, mi amor. Què és el que han fet per demanar perdó? Ai...

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Alfred García. Té cançó i té tema. Vine'm a buscar. Aquest estiu ha sonat molt bé, eh?

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: Sabies que...
1: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
2: Robin Schulz, Barbs, aquí tens el seu nou treball, Bitter Times. L'han presentat aquest mateix mes d'agost.

0: Wavins, Sols i Barbs, amb aquest Better Time arribem al butlletí de la una, una aturada per la informació i de seguida tornem aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant amb més i bona música, eh? No deixeu d'acompanyar-nos a cada moment. Salutacions a Toni Guerrero, ens escoltem aquí a l'FM. Però que...
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es manté la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió del sindicat USTEC amb educació. Els sindicats han exposat les reivindicacions dels docents i exigeixen al govern el compromís d'obrir un calendari de negociació. Connectem ara amb la nostra companya Esther Minguell. Bon dia.
2: Bon dia. El sindicat ha exposat les reivindicacions més importants dels docents, principalment més recursos, sobretot per la inclusiva i una reducció de ràtios, i exigeix al govern un calendari per seguir les negociacions dels temes que no han pogut tancar-se en els dos acords del curs passat. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, considera que ara la pilota la té el govern, que per ara no ha concretat les dates de la propera trobada, argumentant la vaga convocada pel primer dia de curs, que continua en marxa.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
2: USTEC ha fet una crida a la mobilització aquest dimarts per mostrar el malestar dels docents, però també per fer pressió a l'administració i que mogui fitxa per seguir negociant les millores del sistema educatiu. A aquesta hora el Departament d'Educació s'està reunint amb l'altre sindicat convocant de la vaga, la CGT.
1: Gràcies, Esther. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat la gestió de la crisi i ha insistit que no hi ha proves que el Marroc planifiqués o executés l'entrada massiva de migrants, tot i l'informe policial que apunta en aquesta direcció. Ha anunciat que farà públics tots els informes i ha assegurat que la cooperació amb Rabat haurà de ser diferent després de la crisi. L'oposició, però, ha carregat contra el president. Feijó n'ha demanat la dimissió i Junts ha reclamat més competències en immigració, mentre que Sumar ha exigit explicacions al Marroc. Per la seva banda, el govern marroquí ha comunicat al Ministeri d'Exteriors que investiga els fets que van procedir l'arribada massiva de migrants a la frontera de Ceuta a finals de juliol. I pel que fa a la mobilitat, l'incendi encara ara d'un camió aquesta matinada deixa un carril tallat a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. A banda, un altre camió, en aquest cas volcat, talla la ronda litoral de Barcelona, la B10 en sentit Llobregat, i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions i es fan desviaments per la sortida 21. Un altre incendi de vehicle, la C25 a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida i una avaria també a la B23 a Sant Feliu provoca retencions en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Lo paso mal.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
7: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
6: La ràdio que ens uneix.
8: Ya todo.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, benvinguts avui en aquesta jornada de dijous 3 de setembre a aquesta edició del Bolletí Informatiu Municipal i Comarcal. Aquests són els nostres titulars. 23 alcaldes a l'Alt Empordà reclamen uns serveis bàsics dignes. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus i una nit històrica de 32 i mig a Portbou. La UGT i l'Ajuntament de Portbou reclamen mantenir la base de manteniment de Renfe. L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment de Catalunya. Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà i igualen la diversitat funcional de les demandes socials del 2025. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I comencem per aquesta reclamació dels alcaldes de tenir uns serveis bàsics dignes a la nostra comarca.
2: 23 alcaldies de l'Alt Empordà han impulsat un manifest per exigir que els municipis de la comarca disposin d'uns serveis bàsics dignes i fiables. Els alcaldes i alcaldesses denuncien que molts pobles pateixen de manera reiterada talls i microtalls de llum, problemes de cobertura mòbil, interrupcions de les telecomunicacions i deficiències en altres xarxes de subministrament. Situacions que afecten famílies, comerços, empreses, explotacions agrícoles i ramaderes, equipaments públics i serveis essencials, i que poden ser especialment greus quan afecten persones vulnerables. Els representants municipals remarquen que no tenen les eines necessàries per solucionar aquests problemes, però sí l'obligació de defensar els seus veïns. Per això reclamen a la Generalitat, l'Estat i les empreses responsables que estableixin canals estables d'interlocució amb els ajuntaments. També demanen informació clara i ràpida sobre les incidències, una diagnosi de l'estat de les xarxes i plans d'inversió i manteniment. Els alcaldes alerten que les deficiències s'agreugen a l'estiu, quan augmenten la població, l'activitat econòmica i el consum, però subratllen que no és un problema només estacional, sinó recurrent durant tot l'any. El manifest conclou que viure en un poble no pot significar tenir serveis menys fiables o de menor qualitat, i reivindica que l'accés a serveis essencials és una qüestió d'igualtat d'oportunitats i d'equilibri territorial.
1: L'estiu del 2026 passarà a la història com un dels més extrems de l'Alt Empordà, amb episodis de calor excepcional i temperatures que en diversos punts de la comarca han superat els 42 graus. El registre més extraordinari es va produir a Portbou durant la matinada del 8 de juliol. L'estació meteorològica va registrar una temperatura mínima de 32 graus i mig, la més alta mai observada en una jornada completa a Catalunya des que hi ha registres. Es tracta d'una nit roent, quan la temperatura no baixa dels 30 graus. De fet, les tres úniques nits roents registrades fins ara a Catalunya han estat aquest estiu i totes tres a Portbou. El municipi fronterer també ha acumulat 16 nits tòrrides, a mínimes per sobre dels 25 graus, el registre més elevat de la seva sèrie històrica. La calor extrema també es va deixar notar durant el dia. El 8 de juliol, diversos punts a l'Alt Empordà van superar els 42 graus, coincidint amb el pic de l'onada de calor. I les dades a escala catalana confirmen que ha estat un estiu excepcional. Entre juny i agost s'han registrat 20 dies amb temperatures superiors als 40 graus. En algun punt del país, el nombre més elevat des que hi ha registres. A més, Catalunya encadena ja 10 estius consecutius amb algun episodi de temperatures per sobre dels 40 graus.
3: Els problemes relacionats amb l'habitatge han guanyat pes durant el 2025 entre les situacions ateses pels serveis socials a l'Alt Empordà. Segons la memòria anual de l'Àrea de Benestar, Inclusió Social i Igualtat del Consell Comarcal, les problemàtiques vinculades a l'habitatge ja representen el 10,6% de totes les situacions ateses pels serveis bàsics d'atenció social. L'any anterior eren del 7,3%. Els serveis socials alerten que cada vegada hi ha més dificultats per accedir a un habitatge en un context de fragilitat econòmica de moltes famílies i amb una ocupació molt elevada dels recursos residencials disponibles. De fet, el Servei d'Habitatge Social va disposar l'any passat de 30 places, totes ocupades durant tot l'any. El servei va atendre 72 persones amb una estada mitjana de 215 dies. També ha crescut l'atenció al sensellarisme. El programa Sostre 360 graus, adreçat a joves vulnerables que han passat per centres de menors i es troben en situació de carrer o sensellarisme, va atendre 21 persones el 2025, més del doble que l'any anterior. A més, el servei itinerant d'atenció a persones sense llar va atendre 82 persones a Roses, la Jonquera, Portbou i Castelló d'Empúries i va concedir 159 ajuts econòmics per un valor de gairebé 37.000 euros. En total, el Servei Bàsics d'Atenció Social va atendre l'any passat 10.179 persones, l'equivalent al 10% de la població de l'Alt Empordà. És pràcticament el doble que ara fa 20 anys. El Consell Comarcal ha destinat aquest any 2025 més de 7,2 milions d'euros als serveis socials, un 7% més que l'any anterior, i compta amb una plantilla de 185 professionals.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Girona va tancar el mes d'agost com la demarcació catalana on més va créixer l'atur. La xifra de persones sense feina es va situar en 27.720, un 5,8% més que el juliol, gairebé 1.500 persones aturades més. És l'increment mensual més elevat de les quatre demarcacions catalanes. Per darrere hi ha Lleida, amb un augment del 5,3%, Barcelona amb un 4,5% i Tarragona amb un 4,1%. Tot i aquest augment mensual, les dades gironines tenen un element positiu. Girona és l'única demarcació catalana on l'atur baixa respecte a ara fa un any, concretament un 1,3% menys que l'agost del 2025. A la resta de demarcacions, l'atur interanual augmenta un 4,5% a Lleida, un 0,7% a Barcelona i un 0,2% a Tarragona. En el conjunt de Catalunya, l'agost es va tancar amb 329.468 persones aturades, un 4,6% més que el juliol. Tot i això, és la segona xifra més baixa en un mes d'agost des de l'any 2008. A l'Estat, l'atur també va augmentar durant l'agost de 44.419 persones més, fins als 2,35 milions. En aquest cas, però, la comparativa anual és positiva, amb 70.593 aturats menys que fa un any a tot l'Estat.
2: La UGT-FESMC de Catalunya suposa el tancament de la base d'assistència tècnica de Renfe a Portbou, després que Renfe Ingeniería y Mantenimiento hagi decidit cessar-hi l'activitat de manteniment de primer nivell. El sindicat alerta que la clausura comportaria una pèrdua d'ocupació qualificada i d'activitat ferroviària pròpia a Catalunya i reclama mantenir els llocs de treball, les categories professionals i garantir noves càrregues de manteniment que permetin donar continuïtat a la instal·lació. També l'Ajuntament de Portbou lamenta la decisió. Des de dijous passat, quan en van tenir coneixement, l'alcalde, Gael Rodríguez, ha fet gestions amb la Generalitat, el Ministeri i el president de Renfe per intentar revertir el tancament.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores, tot i que ens parlarà de caloreta.
5: Bon dia, una situació completament plàcida, tranquil·la, diàfana i transparent. Al llarg de les properes hores a totes les comarques de Girona, quatre núvolets prims aniran esquitxant el cel, deixant-lo una miqueta emblanquinat i poca cosa més. També alguna nuvolada aquesta tarda creixerà cap a l'Alta Garrotxa i també cap a l'Alt Ripollès, però serà molt difícil que arribin a deixar tempestes o ruixats aquests nuvolots. I el que sí que podem dir és que avui la temperatura tira més cap amunt que els últims dies, i atenció perquè les properes jornades encara farà més calor. Probablement a molts indrets, ja en parlarem, acabarem amb rècords de temperatura per un mes de setembre, rècords de calor, lògicament. De fet, aquesta tarda cap al Gironès, cap al Pla de l'Estany, l'interior de l'Empordà, també l'interior de la Selva, la Baixa Garrotxa, fins i tot al voltant dels 35, 36, 37 graus ja. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Avui hem destacat que 23 alcaldes de l'Alt Empordà reclamen uns serveis bàsics dignes per la comarca. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus de temperatura i una nit històrica de 32,5 a Portbou. La UGT i l'Ajuntament de Portbou reclamen mantenir la base de manteniment dels trens a Renfe. L'atur puja a Girona un 5,8% a l'agost i lidera l'increment a Catalunya. Els problemes d'habitatge es disparen a l'Alt Empordà, igualant la diversitat funcional de les demandes socials al 2025. És un dels problemes importants, el tema de l'habitatge. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades de la mà dels companys a la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

0: dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això deia mentre acusacions velades com sentíem del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que han tingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia, doncs en una CGT han exposat a la dels docents firmen apropat posicions vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi, ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
10: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment els acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
8: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
11: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
4: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
11: Y también... Explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
12: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
11: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
12: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
11: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
0: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
3: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
13: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
11: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueras.
14: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
11: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
0: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
3: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
0: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
3: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
0: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molner.
15: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
16: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana, i per tant el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
15: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
0: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
3: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
17: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
18: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
17: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: La xarxa de comunicació local.

0: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
2: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no? Entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar, això està claríssim, no?
1: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
0: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
3: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
0: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
4: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
5: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
4: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
0: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona un fugitiu buscat a França per un homicidi.
3: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
0: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
3: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i posteriorment van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
0: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
3: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
6: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
7: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
6: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024.

0: i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I és moment per la cultura. Cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
3: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
2: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
4: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
1: I abans dels esports, passem per Mollerussa, perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
5: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
6: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'Exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs, serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
5: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidori. L'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
7: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
9: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
8: la pretemporada, però ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, l'últim fitxatge, JD Notae, entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
7: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
10: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
7: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
11: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el Fabar Lucavín, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
7: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir a que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
5: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijó.
6: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
5: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
5: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
5: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
8: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la plana de Vic i també a les comarques de Ponent de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi, que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
11: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
4: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindica més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
12: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
6: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
12: Explicacions, però, que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
13: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
12: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
13: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
12: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat en una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
12: Doncs els socis de govern, com Sumari Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
14: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
12: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
15: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar a parlar a Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
12: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya, i el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
16: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
17: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana, i per tant el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
16: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salell es mantindrà junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salell adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
18: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salelles ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
19: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
18: Salelles ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
21: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
20: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
7: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
24: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
25: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
24: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
4: Director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
3: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnarium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
8: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
9: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
8: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir de 969 Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals com el Bueno, el Feu i el Malo de Teatre SL i Sols de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi de Manolo Alcántara o Entre Caixes de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
10: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
11: Estoy contigo en lo que dices, creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo y yo creo que el Español es lo ideal y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
10: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
26: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa part lo que vinc, i evidentment amb un objectiu clar, i jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molts anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
10: El Centre d'Esport Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
2: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió sempre, amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
10: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
12: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa, un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
6: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
10: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. Recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més. Són els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Durant i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb una aturada de mestres el dia 8. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants USTEC i CGT que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a cinc dies de l'inici de curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga mentre que la consellera demana més temps per negociar. Les escoltem totes dues.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
1: Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així, diu el seu govern, actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Això entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sobre aquest tema, encara, la Comissió Europea afirma que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts a les fronteres exteriors de la Unió Europea quan sigui necessari. La portaveu de l'executiu, Paula Pino, ho ha dit després, precisament, que Pedro Sánchez hagi avançat durant la seva compareixença al Congrés que sol·licitarà a Brussel·les la presència permanent de l'Agència de Gestió de Fronteres Europees a la Ciutat Autònoma. El conductor del camió accidentat aquest dijous al matí a la ronda litoral a l'altura de Sants Montjuïc ha mort. Segons ha informat l'Ajuntament, la víctima tenia 58 anys i ha mort a l'acte en l'accident per causes que encara s'investiguen. I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut Badalona i Quitzenàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Get on down to the funky disco sound. Five, four.

0: i Apurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història de l'Eurodance, ens acompanyarà una formació que va començar sent MC's ara en The Real McCoy i que ara es diu Real McCoy. Vàrem estar al Palau Sant Jordi a Discoteca de los 80 i ens vàrem trobar en Ryan Paris i vàrem parlar una mica amb ell. I després, al final de la festa, doncs, vàrem enganxar l'Edu de Jumper Brothers i ens parlarà de la seva carrera professional i dels bolos que comencen a fer a LATAM, a Llatinoamèrica. I com sempre, doncs, escoltarem de tot música d'ans dels 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy.

La formació Real McCoy va començar sent MC Saran de Real McCoy, un dels pilars de l'Eurodance dels anys 90. És un projecte musical fundat a Berlín l'any 1989 pel raper i productor Olaf Schlitzer, conegut com OJ. El grup va ser un dels fenòmens més grans de la música de ball a nivell mundial. Mercè

Tot i que el grup va començar amb versions com el seu primer hit, una versió del Pump Up the Jam de Technotronic, l'èxit real va arribar amb temes propis. Al principi, el projecte era més aviat un projecte d'estudi liderat pels productors Jürgen Witt i Frank Hassas, on OJ feia els raps, però la imatge del grup anava canviant.

L'explosió mundial va ser entre 1993 i 95. El 93 van llançar la cançó Another Night, una cançó que es va convertir en un himne generacional. Va ser número 1 a diversos països i va entrar amb força al mercat d'Estats Units, arribant al número 3 de la llista Billboard, cosa molt poc habitual per un grup d'eurodance europeu. La formació més recordada incloia J. Patricia Peterson i Vanessa Mason.

Malgrat diversos canvis en les vocalistes i períodes d'inactivitat, OJ ha mantingut viu el nom del grup en els festivals Revival dels anys 90.

dada curiosa. La frase de Real McCoy s'utilitza en anglès per designar quelcom que és autèntic o l'original. El grup va triar aquest nom per reforçar la seva identitat davant d'altres projectes de música dance de l'època.

I acabarem avui la història del High Energy amb Love and Devotion, un remix fet DJ Bobo d'aquesta cançó.

60 a Miami. I després de la Maria Vidal ens arribarà la Sharon Red. Des del seu treball Red Hot ens arriba el Never Give You Up. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Si ens acabes de sintonitzar,

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem encetat el programa amb la Maria Vidal, una cantant que va néixer a l'agost

recorda, si vols fer una petició a Hot Dance 80, només ho has de fer amb el 626 426 440 100.

En aquesta ocasió escoltem la música de Simple Red i les seves estrelles. La cançó més reproduïda d'aquesta forma.

ens anem ara al 1984 amb una cançó de Break Machine, Street Dance. I és que això pertanyia a la banda sonora d'una pel·lícula. Sabeu quina va ser?

la música de Cap Ballero amb aquest de Hickman. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. I és que ATMR té dues produccions: Hot Dance 80, que s'emet a Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que s'emet a Xile. Lògicament, a Xile s'escolta el programa en castellà, tot i que de moment li entrem alguna cosa en català. I esclar, a Hot Dance 80 també va bé escoltar música que va triomfar als 90, ja ben passats.

de la música del 1996 d'Imperio i el seu Sammy Siver. Anem a escoltar un rap en català. Va sortir un disc que s'anomenava El Tec i la Teca 4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme, espanyol o internacional, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
2: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente... Pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
1: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
1: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia. En 128 persones a bord, Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat a l'alcalde municipi Josep Lluís Gimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat, és el que es troba desaparegut. Segons Gimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que ahir van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: És el Dance in the Sunlight, una de les propostes del digi belga Los Frequencies, i amb la col·laboració de Bandit.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2020.

0: I de tant en tant ens deixem sorprendre per històries com aquesta de Miau, que ens proposa Young Sister.
1: Mames, güey, ¿cómo que te rola para ella, cabrón?
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
0: Ràdio Vilafant, segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.

sí, això és més que una declaració d'intencions dins el pop contemporani. És la música i la veu de Lilo que irrompeix amb aquest seu nou track que porta per títol Hater.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major

ens agrada la música d'aquests britànics Kiss i Neil, més coneguts per Pet Shop Boys, que porten ja una colla d'anys amb música, grans èxits, i aquí els hem pogut tornar a escoltar en directe amb peces com aquesta.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
4: Hi ha cançons com aquestes que tenen com una energia especial. És Alex Warren. Això es diu Ordinary.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 0751. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.

0: seu nom és Alba Farilu i Solem, des de Vilassar de Mar, i més coneguda artísticament per Badgi, el cantant i compositora espanyola, amb una de les seves cançons més noves, que es diu Màscara.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Com sempre, servint-te la millor música des de Ràdio Vilafant.

Vilafant. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Doncs sí, sempre ens hi tens. Ens tens aquí igual que la pegatina. Sempre.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Ustec i CGT mantenen la convocatòria de vaga per al primer dia de curs, el dia 8, després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Ribó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb Ustec, que ha començat a les 10 del matí i ha durat 2 hores. A la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar i els ha posat com a excusa el fet que ja convocada l'aturada. Ha afegit que en els pocs dies que queden es veu difícil que es pugui revertir la situació.
3: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat des de Kiev que el futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya. Illa ha indicat que ha signat 3 acords de cooperació en 3 regions i que té previst reunir-se amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea al país. El viatge pretén expressar el suport de Catalunya al poble ucraïnès i donar suport a un nou impuls a la cooperació amb aquest país davant de la guerra que pateix des de 2022.
4: El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya, com un país profundament europeista, és aquí justament per remarcar això. No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
2: I els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CECIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa. Volen reforçar plantilles, implementar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. El 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i el dia 30 també ho faran a Madrid. Detingut a l'estació del nord de Barcelona un fugitiu buscat a França per homicidi. Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. Hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis. I la programació del Teatre Sirvianum de Torelló es mantindrà fins al novembre coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya. És una de les cites principals de la regió.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

I així és com ens agrada de tant en tant fer nous descobriments musicals, com és el cas de White Kiss, una de les cançons que arriba amb Dominic Fike.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Navegant i surfejant per les ones de la ràdio. Ràdio Vilafant, el 107.3 de la teva FM.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis
1: and I'm old. Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Si
6: la teva companyia diària.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

podríem explicar moltíssimes coses pel que fa a aquesta formació de nom Coldplay, el grup de música anglesa d'estil post-britpop i també rock alternatiu que es va formar l'any 1997 a Londres. Aquesta banda està encapçalada per

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem, per tu.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i, per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Era l'any 1995 quan es va formar aquesta banda de rock and de nom Vinci Clenjo. I així sona la seva música a través del 107.3 de Vilafant FM i amb un adéu. I és precisament aquest Goodbye.

0: fan. 107.3 FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: 107.3 FM.
1: I així és com ells es presenten, Maui, Ricky i Capo amb el Te Quiero.
2: I en ese momento Maui, Ricky Mau.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 0751. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que els governs no es perden per errar, sinó per mentir. En la seva intervenció avui, en el marc de la compareixença de Sánchez al Congrés per la crisi a Ceuta, el republicà ha assegurat que el Marroc va enviar 80.000 persones a la frontera per carregar-se a Espanya i ho va fer amb la col·laboració de Washington, de la VIP i la dreta i l'ultradreta espanyola. L'escoltem.
2: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
1: Junts, per la seva banda, ha tornat a exigir el traspàs de competències en immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria. Escoltem la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
3: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves a tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. L'ONG demana el dret universal al menjador gratuït. En una llar amb risc de pobresa, amb dos fills, menjar suposa el 9% dels seus ingressos. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense detectar cap cas de la infecció des del primer dia, el 28 de novembre de l'any passat. S'han analitzat 11.775 senglars. I acabem parlant de Peter Jackson i Danny DeVito, que visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ruta 66.
6: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui us portem un programa monogràfic dedicat a 4 dels músics més importants de la història del rock. John, Paul, George i Ringo. És a dir, els Beatles. Escoltarem uns quants hits de la banda de Liverpool i també els 4 components per separat. Però abans de punxar la primera, l'equip del programa de la Ruta 66 us envia una cordial salutació. Marc de los Santos al control tècnic i posant la veu en Pitu. Comencem! Comencem!

Revolution, des de l'any 68, una composició de John Lennon, però que també va signar Paul McCartney. En principi, la cançó va sortir a un single com a cara B. Després, va ser incorporada a l'àlbum conegut com a Blank. Anem per una altra composició de Lennon, una de les últimes editades per als Beatles. Aquí també el vocalista és ell. Parlem de Don't Let Me Down.

Get Back és també una dels Beatles signada per Lennon i McCartney, però està composada per Paul. En aquesta gravació participa un dels col·laboradors que tocava el piano en els últims anys de la banda, el mestre Billy Preston. Anem per una altra cançó, un altre gran hit, on Paul McCartney és el vocalista, baixista i pianista. Des de l'any 68, Hey Jude. Hey!

With a little help from my friends, des de l'any 67, una de les poques cançons dels Beatles en les que el vocalista era Ringo Starr. El baterista també va composar i cantar un altre hit, la divertida Octopus Garden. I ara és el torn de George Harrison. El primer guitarrista també va col·laborar amb composicions per la banda, com Something, Here's Come the Sun, del 69, i la més destacada de totes, While My Guitar Gentle Weeps.

66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Just Like Starting Over és un èxit en solitari de John Lennon de l'any 1980, enregistrat mesos abans del seu assassinat. Només tenia 40 anys. Després de la desaparició dels Beatles, tots van començar carrera en solitari. John Lennon va enregistrar 11 àlbums, amb cançons històriques com Imagine i Woman. 4 anys més tard de la seva mort es publica Milk and Honey. El disc pòstum inclou tracks com aquest, Told Me.

Give Me Love, Give Me Peace on Air és una de les més destacades del repertori en solitari de George Harrison del 73. A part dels seus 11 àlbums, també va formar part de la superbanda Traveling Wilburys. Entre les seves composicions més destacables trobem tot un himne, My Sweet Lord i Got My Mind Set on You. Però avui destaquem una inclosa en el disc Cloud Nine del 87, Devil's Radio, amb la col·laboració de Jeff Lynne, Elton John, Ringo Starr, Eric Clapton i Ry Cooper.

This One és un single extret del disc Flowers in the Dirt, el 8è en la carrera discogràfica de Paul McCartney. I del 89 ens anem a l'any 1997, concretament amb l'11è àlbum d'estudi de McCartney, Flaming Pie. Val a dir que totes les cançons dels protagonistes d'avui són triades per a mi, és a dir, són les meves favorites. Com aquesta de Paul, titulada Young Boy.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: I per tancar l'edició especial d'avui amb els Beatles com a protagonistes i després els quatre en solitari, Ringo Starr. El baterista ha tret 20 àlbums d'estudi i 4 EPs. Nosaltres hem triat un disc del 2010 que vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66, I Not. Un disc on van col·laborar Paul McCartney, Joe Walsh dels Eagles, Richard Marx i la cantant anglesa Joss Stone, en la cançó que posarà el punt i final al programa d'avui. Amb Where's Your Daddy tanquem la paradeta. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reclamat als sindicats convocants a la vaga del 8 de setembre, primer dia del curs, un parèntesi en les mobilitzacions que hauria de començar amb la desconvocatòria d'aquesta aturada. Així, perdó, els ha demanat que respecti un dia tan rellevant com ho és a l'inici de curs. La consellera ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb USTEC i CGT per separat, que han dit que precisament no pensen desconvocar aquesta vaga.
2: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
1: I a Girona, l'alcalde de Lluc Salella es mantindrà junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salella s'aparteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats per aquest curs polític, com el lliurament de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya.
3: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
1: I l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos a Tredòs, al municipi de Naut Aran, després que els veïns hagin acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot les passes dels residents als habitatges contigus. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les mesures correctores necessàries per assolir els 46 decibels d'aïllament acústic previstos. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la bola negra de Javier Ambrosi, Javier Calvo y los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Oscars. La Miriam Garlo, la guanyadora del Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Parlem d'esports, l'Espanyol presenta dues cares noves, el davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla, i el jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich, que busquen l'estabilitat de l'Espanyol.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, bebé. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant.
0: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

S'anomena Brent, el seu nom és Brennan Reid Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al country folk ben fresc. Ens aportava temes del seu àlbum que ha editat recentment i que porta el nom com a treball discogràfic de Amateur at Best. Concretament va sortir a la llum el 12 de juny de 2026 a través de Dark Doom Records. I hem escoltat un dels senzills, precisament aquest Shiver, d'aquest àlbum, i escoltarem un altre d'en Brent, Somehow Made It Out. Soc Rafael Corbí i això és una nova edició del Club del Country. Molt benvinguts i benvingudes. Avui, àlbums del 2026.

Aquesta és la música de Brent que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi ha artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez, de la Heidi Hauch, segons crec. Es diu Country Angel, i això és If You Feel So Lonely.

reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. En tenim casos, doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

de la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta, si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos, si ho estan indicant. Els Red Clay Strays és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits

Axel's Reckless Trace, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country. El Demons in Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32. I People Hating, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38 a les llistes rockeres americanes. Va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat, doncs, és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada, doncs, com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'Associació de Música Country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Red Clay Strays.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hole on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, necessito a Jesús. El que seu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carson Peters, i basada sobretot en la zona de les Apalatxes, d'on treuen tota la seva energia i música, les regions de Tennessee, Virgínia i Carolina del Nord que hi coincideixen. Carson Peters amb els altres membres de la banda, el seu pare, en Jamie Peters, i en Henry Borges, en Jake Gofforth, en James McDowell i en Taylor Parks. Iron Mountain, perquè això és un lloc localitzat a prop de la casa de la ciutat on són els membres originals de la banda. Peces realment magnífiques amb aquest disc, com hem dit, aquest Hole on Heart, que tanca amb una versió esplèndida d'un tema d'en Jim Croce. És aquest Walking Back to Georgia.

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Our Fish, només que treballa en Diamondback Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom, Riding with the Devil, Art

Heaven's Gate. Jim Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura malgrat la seva edat de fer música, i ho fa al costat, com gairebé sempre amb els darrers anys, de The Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, a Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCoury, o aquest The Birds Now, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o You'll Never Forget Her Until You Do.

I darrera part del nostre espai amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Wharton. Ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026, com aquest One More Spring.

artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio i la composició de cançons personalitzades. Són Mick i Diane Barton, que ens han acompanyat amb un parell de cançons d'aquest disc que han donat a la llum, aquest We the People. If they don't down to country és el tema que tanquem avui la paradeta del Club del Country. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Hey, hola, què tal? Molt bon vespre. Això és una setmana més a l'Enred Hot Blues, programa 1200. Com sempre, dues hores des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM, també saludant a totes les emissores que emeten aquest espai arreu de Catalunya a ritme del millor blues. Les propostes del blues nacional i també del blues internacional. A més, al programa també hi ha temps per les entrevistes a bandes i solistes, així com blues en directe als estudis de la ràdio i temps per recordar la història del blues. Tens dos llocs on descarregar el podcast del programa. Per un costat, el blog bandablues.blogspot.com. Aquí trobaràs també els enllaços en totes les formacions i el podcast del programa. I per altra banda, rhoblues.ivox.com. Com sempre, també adreça de correu electrònic per si em vols enviar la teva música, el teu blues, rhoblues@hotmail.com, rhoblues@hotmail.com. Amb molt de gust, us parla en Josep Palmada. Temps per la promo en anglès per tothom que sintonitza aquest espai de blues arreu del món.
1: The Red Hot Blues Show, showcasing the most current and international blues. For a replay of tonight's broadcast, visit vandeblues.blogspot.com and get the podcast, playlists, comments, images, and links to other Red Hot Blues shows. For comments and suggestions, or if you're a blues band and you'd like to send your music, contact redhotblues@hotmail.com. Join us on Facebook and follow us on Twitter. Tune in to the Red Hot Blues on www.radiovillafant.net 107.3 FM. Red Hot Blues with Josep Palmada.
0: Obrim programa 1200 del Rejo Blues i ho fem amb un dels grans de la música, líder de Los Rebeldes, Carlos Segarra, però també fa blues. Segarra in Blues, nou treball discogràfic. Comencem escoltant aquesta cançó, Madison Blues, un tema original d'Elmore James.

Segarra in Blues, en Carlos Segarra liderant aquesta banda amb Jesús Martínez i també Jero Martínez, i en aquest disc, en aquestes gravacions, hi col·labora Santiago Campillo. Aquesta cançó és seva. Eso es blues y no lo que cantas tú.

Amb aquesta gravació vull començar avui aquest programa 1200 del Enrejo Blues, Carlos Segarra, Segarra in Blues, líder dels Rebeldes, però bé, també ja fa temps que li dona el blues. Anem a escoltar aquesta versió de Johnny Hooker, el tema és el Dimples.

presentant aquestes gravacions, Segarra in Blues, Carlos Segarra, Jesús Martínez, Jero Martínez i també en Santiago Campillo, amb aquestes bones propostes. Anem a escoltar un darrer tema, tancant la presentació, Un viejo blues, un tema d'un dels grans bluesmans, com era Papo.

Déu-n'hi-do, una altra de les grans bandes, Vargas Blues Band, liderada per en Javier Vargas a la guitarra, Luis Mayo al baix, i també la veu, i en J. Marsans a la bateria. En aquest treball discogràfic hi col·labora el nebot de Mick Jagger, en John Byron Jagger. Ell hi posa la veu en diferents de les cançons, com aquesta que hem escoltat, el Smoke at Lightning. Anem a escoltar un altre dels temes d'aquest àlbum anomenat Stoner Night, de la Vargas Blues Band, el tema, el que li dona nom en el treball discogràfic.

Així de potent sona Vargas Blues Band, Stoner Night, que és el seu àlbum, liderat per Javier Vargas. Hem escoltat la cançó que li dona nom al àlbum. Això és el Rejo Blues, programa 1200, i ara una altra cançó, Champagne and Refroy, aquí, en el Rejo Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona Vargas Blues Band, la banda d'en Javier Vargas, no tradiscogràfic, Stoner Nike, avui presentant-lo aquí en el Red Hot Blues. Tenga la presentació amb aquest tema anomenat Blues de Heller.

La seva música ens arriba directament des d'Astúries. Ja porten temps vinculats al món del blues, al món de la música, els Diaño Blues. Ens presenta aquest Pushat Shimielge, aquest seu nou treball discogràfic. Hem començat escoltant aquest tema anomenat Viajero, Viatger, i una de les bones propostes que ens presenten. Sonen en Miguel a la bateria, en Carlos també al baix, l'harmònica d'en Freddy, guitarra i veu Miguel i Pablo, i com a artista convidat el saxofonista Javier Silva. Anem a escoltar una altra de les cançons, un clàssic, Midnight Blues. Ells són els Diaño Blues.

0: La banda asturiana Diaño Blues, acompanyats del saxofonista Javier Silva. Amb aquest seu nou àlbum, presentat avui aquí en el Rojo Blues, Pushat Shimi Elge, així s'anomena aquest treball discogràfic. Anem a escoltar una altra de les cançons, El Baile.
1: ¡Ocho! ¡Echamos unas piezas!

Per trencar la presentació de The Año Blues amb aquest seu nou àlbum, la música de Miguel Carlos Freddy, Miguel també i en Pablo, i amb l'acompanyament del saxofonista en Javier Silva, ens presenten aquest tema, Moon, Mi, Mientras.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquest nou treball discogràfic de Richard Farrell. El tema, l'àlbum, és el Batting in Cold Water. Hem escoltat una de les cançons que formen part d'aquest treball. Concretament, us he deixat amb el tema My Guardian Gardener and Keeper. Anem a escoltar una altra de les propostes, Place Me and Gear. La música de Richard Farrell, aquí en el Rehob Blues.

Richard Farrell, avui aquí en el Rejo Blues, amb aquest àlbum, el Batting in Cold Water. Presentant aquest treball discogràfic, una darrera cançó aquí en el programa, I Wish I Went How to Wanna Feel to Be Free. Això és el Red Hot Blues.

Déu-do, així de bé sona Tim Gartland. Ell, amb el seu sax, la seva música i la seva banda, amb aquest Thrim, nou treball discogràfic, que hem escoltat aquest Don't Miss With My Heart, un altre, el Coldy With A Change Of The Blues. Estarà en sintonia del Red Hot Blues, programa 1200.

Déu-n'hi-do, així de bé sona Tim Garland amb aquest seu nou àlbum, el Through You, presentant-lo aquí en el Rojo Blues. Aquesta és una altra de les cançons, el Mid-Yurt Out Business. Seguiu en sintonia, com sempre, del Red Hot Blues. You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

Una altra novetat internacional, John Wells and the Shaun Donkeys, amb l'àlbum Keep Off Pushing, aquest nou treball discogràfic en aquest 2023, avui també presentant-lo aquí en el Rejo Blues. Hem començat tot i escoltant aquesta primera proposta, el Finding Your Way Back Home. Ara, una altra, el tema anomenat Light Me Up. Això és el Red Hot Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta formació d'en Johnny Wells amb els de Shaun Donkeys. Per tancar la presentació, ho farem amb aquest As Long As You Are Fear, en el Rejo Blues.

Hey John és la cançó que forma part d'aquest nou treball discogràfic d'Eric Lindert-Stiller. Ell ens presenta aquest àlbum, novetat, el Somme Blues Music, des de Edge Records, i anem a escoltar una altra de les cançons, aquest Little Darling Blues.

Déu-n'hi-do, la darrera banda que sonarà avui aquí en el Enreta Hot Blues, l'última proposta d'aquest programa 1200 edicions. Ja recorda els podcasts del programa, els pots escoltar en el blog bandablues.blogspot.com i també a rejoblues.ibox.com. The Blues and Bones, la banda de Nico de Cook, amb aquest Un Chinet, així s'anomena aquest treball discogràfic, i avui pues, també presentant-lo, me l'han enviat i aquí escoltant la seva bona música. Hem començat amb aquest Talking to the Lord i ara ens quedem amb aquest tema de Road Hiat.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta formació de Blues Bones, una banda europea de blues, blues rock, un China és el seu àlbum, i tanquem la presentació i ho fem amb aquest tema anomenat Change.

Doncs molt bé, fins aquí aquesta edició 1200 de l'Enred Hot and Blues. Avui hem comptat amb la música de grans bandes, grans formacions. Per un costat, en Carlos Segarra, Segarra in Blues, Vargas Blues Band, la gran banda de Javier Vargas. Des d'Astúries, Diaño Blues, una molt bona formació. Després ens hem anat cap al blues més internacional, com la música que també ens ha fet costat de Richard Farrell, per seguir amb Tim Garland, també en John Wells, Eric Lindenthaler o els de Blues Bones. Aquestes han estat les propostes d'avui aquí en el Rejo Blues, un programa que pots tornar a escoltar al podcast quan vulguis en el blog bandablues.blogspot.com. A més, hi ha els enllaços de les diferents formacions i els seus treballs discogràfics, o també a rejoblues.ivox.com. I com sempre, correu electrònic, em pots enviar la teva música en rejoblues@hotmail.com. Des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, des del 96, apropant-te al blues i també saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Amb molt de gust, com sempre, us ha parlat en Josep Almada, us espero en una propera edició del Rejo Blues. Adéu-siau.

now for my next number, I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una edició més a Hot Dance 80. Com en cada edició, encetem el programa amb la història de la música dance. Avui la protagonista serà Chaka Khan. Escoltarem avui Funky del Bo. I el meridià del programa, el número de la Billboard, en aquesta edició escoltarem Let's Dance del David Bowie. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Yvette Mary Stevens va néixer a Chicago, Illinois, el 23 de març de 1953. Coneguda com a Chaka Khan, és una cantant i lletrista americana que es va fer famosa als anys 70 com a cantant al davant del grup de funk Rufus i posteriorment en solitari. La seva carrera ha abarcat quasi 5 dècades, començant als anys 70 com a vocalista principal de dit grup, coneguda com la reina del funk. Escoltem una cançó de Rufus i Chaka Khan, Tell Me Something Good.
2: Tell me something good.

encara que va formar part del grup Rufus fins al 1978, Chaka Khan va en una exitosa carrera en solitari. Però, per exemple, aquesta la va fer encara amb Rufus.

coneguda com la reina del funk, títol que comparteix amb Jocelyn Brown, Chaka Khan ha guanyat 10 premis Grammy i ha venut una estimació de 70 milions d'àlbums a tot el món.

Ha tingut participacions especials a programes com Divas Live al 1999 a Nova York, compartint escenari amb llegendes de la indústria de la música com Cher, Tina Turner, Elton John o Whitney Houston, que anys més tard va fer una versió d'aquesta cançó. També ha aparegut a la sèrie animada Phineas and Ferb, interpretant la cançó al costat de Jane Aiken, i li va posar la veu al duet efectuat al costat de Rod Stewart per a la sèrie Thanks for the Memory, Great American Songbook, volum 4, editat al 1995. I també va fer aquesta gran cançó. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

hem començat amb I Want Your Love, un tema de Chic. La formació formada, com sabem ja, de Bernard Edwards i Neil Rogers. I seguim amb una altra formació que van ser líders a les llistes, els Kool & The Gang. Aquestes són les senyoretes de la nit. Això és el Ladies Night.

de la música dels Skull and the Gang ens anem a escoltar un tema de Commodores. Això és Brick House. The Commodores és un grup americà que es va formar als 70s a Detroit.

música funk avui és la protagonista, Hot Dance 80. Com diem sempre, ens agrada escoltar números 1, números 2. Així podem comprovar la música que feien als 70s i 80s i 90s. Aquesta cançó és Big House Commodores i és negra, negra, negra. En canvi, el mateix cantant, Lionel Richie, anys més tard va enregistrar això. És més blanc, és All Night Long, un gran èxit de Lionel Richie, ara en solitari.

0: Maria. Josep Maria.
1: Josep
0: Maria.
2: Aquí està en Josep Maria punxant-vos la música que sona per la teva emissora d'FM preferida. I anem a escoltar una cançó entre molts èxits de Terra, Vin i Foc, d'Earth, Wind and Fire. Aquesta, però, és una cançó que li encanta a Mike Platines.

Aquesta és la versió original de la Earth, Wind and Fire, i aquesta es va fer anys més tard a la mà dels Black Box.

és la música de Whispers. I si fem un programa dedicat al funk, no podia mancar la Jocelyn Brown.

Aquest és el seu número 1 personal, però és que ha fet col·laboracions molt potents amb altres artistes. Avui escoltem a la Jocelyn Brown acompanyant a Nuyorican Soul a My Hand Black Gold on the Sun.

Jocelyn Brown, una cantant nord-americana que va actuar a Estudi 54 de Barcelona. I va fer aquest tema amb en Raúl Orellana, el GC Rhythm.

0: Hot Dance 80.
1: Hot Dance 80.
2: Hot Dance 80.
3: Hot Dance 80.
4: Hot Dance 80.
5: Hot Dance 80.
6: Hot Dance 80.
7: Hola, som l'Elisabet i el Gabriel de Closet.
8: I enviem una cordial salutació a tots els oients de Hot Dance 80.

vegades ens sortim de les dècades marcades, perquè aquesta cançó va sortir editada el 2024, Say My Name, un remix ha fet Morgan Sapri, Florence and the Machine. Doctor Nana.

Estem escoltant una cançó de Destiny Child, un quartet format per Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, la Toya Lackett i la Tavia Robertson. Va acabar sent un trio perquè la Beyoncé se'n va anar i va fer coses en solitari.

I tornem al fang dels 70s, 80s i 90s amb la música de Delegation. Ja hem fet una mica d'informació de les components que van sortir de Destiny Child. Recorda que si vols enviar una nota de veu a Hot Dance 80 ho has de fer mitjançant el 626 440 111.

La bona música és la protagonista a Hot Dance 80. Avui és un programa senzillament de color. I del funky passem al soul de la mà d'Aretha Franklin amb Say a Little Little Prayer.

15 temporades emetent Hot Dance 80 i encara descobrim coses. Ells són Gati Video i això és Vicios de Media.

Guillo Passex Machine. L'heu reconegut, eh, que sí? És el James Brown. Va ser l'home que va posar la primera pedra perquè escrigués un estil musical anomenat funky. Una forta encaixada a tot l'equip que us hem estat acompanyant. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical del Barrejo Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escú.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.